0: Acompanya l'alcalde Marc Giribet com a exalumne també. Com a alcalde i com a exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
1: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascun al seu àmbit, eh? No de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, en la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
0: Heu trobat molt canviat a l'escola?
1: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no
2: traina. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
0: Per 50 anys més, no?
2: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
1: Tants com facin falta.
3: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
4: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidi res.
0: Un discurs molt emotiu. No?
4: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
0: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
4: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
0: Això diu molt de l'escola, no?
4: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
0: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
4: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
0: Ara estàs jubilada?
4: Estic jubilada.
0: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
4: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
0: I es necessita aquest punt de vocació,
4: Jo sí. La veritat que sí.
3: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca.
0: Professores de l'Àngel Guimerà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimerà?
5: 30 i tantos. 30 i tantos.
0: Quin record se té de l'Àngel Guimerà?
5: Oi, vos, tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
6: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a faltar. Molt he arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, els nens, les famílies, molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
7: Sí, sí, jo com quasi tota família. La vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejà, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
0: Què heu pensat avui?
7: No, fa 20 anys que m'he jubilat.
0: 20 anys que es va jubilar, quan heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimerà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
5: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
6: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
7: En aquella època estaven molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
5: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
0: El que estic veient...
5: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
0: El que estic veient, i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
5: És el col·legi. El nostre col·legi, Àngel Guimerà, clar.
7: Les coses dolentes, tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, també hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
0: Com eren els alumnes de llavors?
5: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara,
7: 35, sí. Quan van arribar, 35.
5: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust en les
6: macos,
5: famílies.
6: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
0: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
6: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
5: Molts anys jubilada, ja.
6: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
0: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara, o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
5: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
6: Il·lusió, exacte.
5: Si no pot ser. I després als pares i als nens que els professors tinguin respecte.
7: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res.
6: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals, vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció, demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent el lice amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir. La plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, em deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
1: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati...

0: Jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
2: La Tinina, per exemple, el Jesús, Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
3: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús...
4: A todos estos, también al profe Paco de lenguaje, a María Pilar Zorrilla de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
0: Pues sí, també, més o menys, els que han dit. Sí.
5: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles.

0: relacionades amb el sistema de salut.
1: Quan arriba aquest moment, i després d'haver aconseguit aquesta medalla, Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
0: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari, i em pensava que em trucava per això, i no, era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió, i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant, i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
1: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
0: Sí, exacte, sí.
1: Per què infermeria?
0: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3. Això em facilitarà començar a treballar abans. Tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica, i bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és lo meu, i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
1: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una de tenir vocació.
0: Sí,
1: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
0: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
1: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
0: Sí, i tant. Sí, ho recordo.
1: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
0: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de Planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària, però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos i la directora general també, un encant, però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat, vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I bueno, vaig entrar celebrant el Nadal, i després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que hi ha ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh? Perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
1: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
0: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan... com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del Pla d'Innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el Pla d'Innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, o la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim a l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil, no sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid. Ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no? Per poder anar en els domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions i de forma també pública i a les entrevistes que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia, que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi han a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, quasi. Però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, a més, s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no?, que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils, i les seves famílies també, i els seus cuidadors, necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades els metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme, la consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven amb etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no ho deixin mai de fer, doncs, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania que confiï en el seu equip d'atenció primària, sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, pues els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de la Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit en l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels P.D. Patxes. I a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany van a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu, organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Petita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
3: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
5: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau. És l'únic que demanem.
6: Com d'important és fer xarxa.
7: La cosa més, com era? Ai, se m'ha olvidat. The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
8: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor no? intensa d'avui, també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca, per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
9: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continua reivindicant els drets, no?
10: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: Bé, sota un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
10: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
9: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
11: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
12: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
12: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
13: Hay que seguir trabajando y duro. Y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, eh, avui? Amb el manifesto ho he comentat, això.
11: Sí.
12: He comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
14: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui
1: per saber que no estan ni sols ni soles, no?
14: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
15: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
15: Però lo voy a decir en castellano, pero...
11: Ah, sí.
15: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
1: I del missatge que heu donat, què?
15: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes y van a estar muy bien.
1: Donant recolzament, no?
15: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, no?
15: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
15: 10.
1: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
15: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
15: Nada.
11: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè gràcies a Déu encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res i això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid, no és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
16: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
16: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central, i jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
16: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
17: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esple Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
17: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
18: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
18: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el SPLAI, la transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
18: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
19: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment.

0: Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
1: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
0: Tu jugues de davanter?
1: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
1: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
1: No.
0: Per què no ho celebres?
1: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea, cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
1: Sí.
0: Ostres, llavors, n'haurem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
1: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
2: No, ens estan donant una lliçó. El que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank, bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
3: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
3: Sí, la verdad es que sí. ¿Com? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasaba muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. Y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de
3: sí.
0: Jugar, no?
3: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
3: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando... voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
3: Pues sí, la verdad es que
0: no,
3: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuïns?
3: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
1: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns i, per tant, també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
2: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer... i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
1: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. comemos allí por la

0: Catalunya Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú, i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total. És que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries. Perquè és tan complicat, avui dia... la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment, i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans. La meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar, i per al final tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i, bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te, primer intentes en segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser algun dia ens ho haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària, I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera poder jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com deia, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat, ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023, la candidatura, que es va fer una presentació en el Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números, per tant pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre a Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Sí, jo pensava que jo no, vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar, la gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartí Pas, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de, bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè, o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. I penso que això ho estem fent. Que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que sóc mare, és veritat que depèn quines hores em complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella doncs haver estat vetlladora també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tan poc que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria doncs més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li ha donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics, on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem doncs aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: De primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora de molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, i a més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, per què hem de quedar-nos? Hem de treballar? O els caps de setmana, anem aquí, anem allà? No, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això doncs era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien mons pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà. I és igual si és dissabte i és igual que és divendres i tu arribes el primer i marxes l'últim. I això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això. I el meu avi, aleshores, amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el, ara amb el Serralba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ell ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Per lo bo i per lo dolent, sóc molt tossuda i, per tant, jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els castellers de la DROC, l'agrupació jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O si tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
1: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associin. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps... I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas, l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
0: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem per exemple Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
1: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evidentment, sí, el Freud, doncs, també. Ell, vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo, monitora dels seus fills, molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, I al final, el més important és que les persones que es vulguin dedicar, que vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a aportar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
0: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
1: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important. És una gestió important que necessita de xarxa.
0: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
1: El que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple,

0: era el més complicat?
1: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i sincerament jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
0: Ja ho farem, no?
1: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí, però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi han aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir de dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
0: Assegura que li agraden molt els contes.
1: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar, i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves. És que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista, i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
0: Podríem fer algun conte sobre política?
1: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
0: Repte?
1: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
0: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació pel Sant Jordi de l'any vinent.
1: Sí.
0: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació, i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
1: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia, no, que vam estar a casa, jo en aquell moment estava treballant de vetlladora, i jo a casa, jo deia, ai, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps, i vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació, i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen, no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem pues, potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació, i després pues, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
0: Un dels grans experts que tenim,
1: sí,
0: a Catalunya.
1: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
0: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
1: Sí.
0: També pinta.
1: Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
0: Com a hobby, no?
1: Com a hobby, sí.
0: La relaxa?
1: Oi, moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps, o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare, ara, amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tota, jo és que soc molt de, pues això, no?, uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés. I sí, m'agrada molt.
0: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023

0: abans d'entrar en política?
1: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï, que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
0: Completi la frase. Sant Andreu de la Barca representa per mi...
1: la meva vida, la meva ciutat.
0: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
1: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
0: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025. I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Pietat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Pietat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Pietat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
2: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad, pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es, y no sé, me emociono, lo siento.
0: Primer premio con una acuarela, ¿por qué has escogido este... esta imagen de Sant Andreu de la Barca para
2: hacer esto? Parece muy de aquí, es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
0: Sueles venir a este concurso, siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
2: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge, y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
0: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor cuadro del concurso, ya no hay más, exacto.
2: Ya no hay más.
0: Seguirás viniendo, Piedad.
2: Seguiré mientras la salud me permita venir.
0: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
2: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
0: Aprovecha los micros de Radio San Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
2: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
0: A lo mejor te tienen miedo, ¿no?
2: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la, Pietat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors s'han convertit, els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit a prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador al concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
3: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
0: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
3: Sí, bueno, la qualitat, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
0: Parlem del primer premi, en aquest cas una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarela. Sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarela, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Piedad Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí, i també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en acuarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en el concurso?
3: Bien, lo primero que querría decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada. Quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, la historia del arte está muy relacionada a la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica además difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santa María, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podría haber optado por 10 más, ¿eh?
0: ¿Qué destacarías de esta pieza de la zona que has escogido para pintar?
3: Sí, bueno, es la zona del Carrelazón, es cercano al fondo de la Roda. Es una visión, digamos, la visión sí es clásica, no la forma de ejecutarla. Es una acuarela muy suelta, muy, muy espontánea, como casi todas las acuarelas que no tienen posibilidad de arrepentimiento. Es una muy buena pieza. Y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Que yo no tengo esa capacidad con la acuarela.
0: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí, de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passadela. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
3: Yo cuando vi la passadela, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Catalá, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Catalá ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Catalá se lo ha visto de una forma muy interesante.
0: De l'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
3: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña, y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
0: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església de Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera hora al matí hi havia diferents pintors que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
3: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la Farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente porque es una obra de mucho peso y valiente, me ha gustado, sí, sí.
4: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
3: Sí, en ese sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal, muy, muy contentos, no tanto así, con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización un poco decepcionados porque ni la cantidad ni la calidad, no hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para no vamos a dejar desierto el premio local, pero sí hemos echado menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel, de y bueno, pues no aquí, digamos, es un tema que tenemos que trabajar un poco desde el concurso, sí.
4: Para la propia edición, ¿no?
3: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos. Y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Sant Andreu, que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel, sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Ana Torrents del taller de Ana.
5: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
0: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
5: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
0: Veig que vas passejant, vas mirant el que estan fent aquests joves artistes, vas donant algun consell també, no?
5: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso. La idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
0: ¿Qué suposa per vosaltres des del taller de Ana aquesta participació?
5: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
0: Buenas obras, ¿no?
5: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
0: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
5: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
0: Algún consell?
5: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
6: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes. Del concurs.
0: Del cromàtic. Estàs sí. Pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
6: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
4: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
6: Sí, el primer cop que vaig participar amb 7 anys o amb 6 vaig guanyar.
4: Home, avui t'atreveixes amb un gran moral, eh?
6: Sí, la veritat és que sí.
4: No sé si tens pressió, Martina.
6: Pressió no, però la veritat sí que crec que ha arriscat molt, però bueno, quin arrisca no guanya.
4: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna, que l'important és que gaudiu pintant, no?
6: Sí, la veritat és que sí, els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
4: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
7: La muntanya.
4: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
7: Sí.
4: I què, com tu estàs passant?
7: Bé.
4: Sí? Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
7: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
4: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
8: Sí.
4: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
8: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
4: Ho has trobat molt difícil?
8: Una mica.
4: Creus que acabaràs?
8: Jo crec que sí.
4: Ho estàs passant bé?
8: Sí.
4: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la festa major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
9: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic avui ha exaurit les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
4: A més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
9: No ho sabíem, eh? Encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
4: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, el fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
9: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva, i no sé si també suposa un risc per part teva.
9: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar, i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després te n'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, post-pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
9: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens han donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o que es grasses que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, aquestes entrevistes estan molt bé. Però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
0: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
9: Sí, això passa molt en el Bona Gent. És a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple, que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altra, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
0: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
9: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades d'això en parlo també en el meu espectacle, que, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves. Per tant, estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el bona gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
0: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del bona gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
9: Oh, no, el repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viuen a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa, i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això, hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
0: Això és bona gent, eh?
9: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
0: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
9: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
0: Felicitats.
9: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè ens estàs explicant molts detalls dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco, està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més quan passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí?
2: Sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès d'aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Però jo tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint.
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fos si gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí, o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, pues, no sé, potser del meu pare i jo, junts, amb anar en bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol, estem veient també a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt artístic, i molt bé, aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic, allà hi ha informació molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals, després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, és, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquest Via Directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Emilian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
2: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
2: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
0: Que ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió doncs, poder-la portar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
2: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
0: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
2: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sigui, la mostra de gegants de l'ètnia, volia els castellers, els diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
2: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués, no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren, no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
2: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
2: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu, i per això no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
2: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
0: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge, matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
2: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
2: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic.

0: d'aquests que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues

0: Bueno, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no s'havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
0: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
0: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
0: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
0: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
0: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
0: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: A més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor no de ser de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels Castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla del Diable, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys.
0: I veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu el Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta. O sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat... Et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar amb hotels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja s'ha actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sandra la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin amb ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, evidentment. Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i d'amors.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica, sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar, o sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí,
0: eh,
1: si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hi hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no vols a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de Barca, i això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquelles activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre els mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, i a més estan treballats, eh?
2: Sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
2: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
2: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
2: Uh-huh.
1: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
2: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge.
2: Uh-huh.
1: Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
2: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
2: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
2: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
2: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
2: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
2: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, a més, eh?
2: Sí,
1: sí,
2: sí.
1: Gent molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
2: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
2: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
2: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, i combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't, i abans de parlar del que és aquest programa, fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no o no han assolit l'ESO, o una vegada han arribat a un grau mitjà s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant, des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etc, etc, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem. Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem, i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica, i molt personalitzat. Cada alumne, doncs, té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues, el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, I això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí, sí, sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta.

0: pogut fer opcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos de que ho puguin assolir o no.
1: Per tant, no és fàcil, eh?
2: Jo afegiria que com a dret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxat. I bueno, és una cosa, com abans et deia, que la impotència marca una mica el tema del saber sustar lents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
1: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Per una banda els alumnes, per altra banda, doncs vosaltres com a formadors, doncs que veieu doncs que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben per, en aquest cas, apuntar-se al reenganxen? Us arriben a través de les escoles, us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
0: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
1: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no? A l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
1: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
0: És absolutament
1: perquè
0: clar.
1: Perquè són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
0: Home, potser de les...

0: Els trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one de, per reiteració, estaria la de si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de, a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, en una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
0: A veure, nosaltres, en general, i se'n tornem i estem fent sobre generalitzacions i en, sobre generalitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etcètera, etcètera. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana, mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Val? Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat. Volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo les competències principals i José Antonio treballa les habilitats transversals. Llavors, jo no em centro en el tema de les emocions, sí que les treballem de manera més transversal. I, bueno, pues el dia a dia és... és complicat perquè deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge I bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no. Vale? O sigui, això és independent del que fem. I bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
4: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
4: Això és absolutament...
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
4: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs evidentment hem de fer. I de fer, adaptar-nos a uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
1: Això ho complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
3: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels formadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Vull dir, encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
4: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició doncs l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
4: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran en un any o dos poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
4: Heu arribat a tenir
1: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
4: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
4: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
4: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
5: Sí, sí, acabem on acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista, avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PCI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
4: Doncs, escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI, amb tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
4: etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat de formació reglada. Tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
4: El que nosaltres, evidentment, hem de subratllar la nostra subjectivitat i fallibilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volien fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten, val, un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al Reenganxa't, què li diríeu? Qui comença dels tres?
2: Començo jo mateix. Bueno, pues yo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al Reenganxa't es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
3: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
4: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat a dues vegades, o perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al reenganxa't, que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
4: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
4: A tu, Jordi.
3: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa, i per tant doncs és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim, com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé, perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaport de Donauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport Edonauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del passaport Edonauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte segurament que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts veuen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el club d'atletisme, déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope, a veure.
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per vosaltres participar aquí en el passaport Edonauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Ja has vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si volen apuntar, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs com es fa, les slackline, bueno... els estan cantant a tothom i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs, també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa la veritat és que és super, super guai perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs, el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs, les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps, però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol, i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de cloenda del Passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de CESA Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la cloenda del Passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de la Barca i els casals de Sant Andreu de la Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers, i una vegada completen els quatre tallers, obren el cofre, que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: És un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten, i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes, i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només sí. Els nens i nenes, sinó també la família, que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares, i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya, més o més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de cloenda del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport edonauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

emmallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident emmallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuem en aquest via directa d'estiu i pràcticament a una setmana de l'inici de la festa major d'estiu de Sant Andreu de la Barca. Avui, en aquest via directa d'estiu, volem reviure la festa major 2025. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del via directa. Comencem.
2: Ara sí, cridem tots junts. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la festa major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots!
1: Els gegants, l'Andreu i la Quimeta i la colla Diables de Sant Andreu de la Barca han realitzat el pregó de Festa Major 2025. Ho han fet a la plaça Ensem Claver, una plaça plena de santandreuencs i santandreuenques que no s'han volgut perdre el pregó inicial de la Festa Major. Un cop ha finalitzat aquest pregó, hem pogut parlar amb els protagonistes, amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també amb Enrique González, que és el president de la colla de Diables.
3: Bé, primer de tot, Dani, hem pogut escoltar l'Andreu i la Quimeta. Era la sorpresa que teniu guardada en el dia d'avui, eh?
4: Doncs sí, l'Andreu i la Quimeta tenien moltes ganes d'adreçar-se a Sant Andreu. Sant Andreu li ha donat molt als gegants, tot, són molt estimats i avui han volgut tornar aquesta estima i jo crec que els primers al·lucinats han sigut ells.
1: Com heu viscut aquest pregó des de que us van comentar que l'Andreu i la Quimeta serien els encarregats fins a arribar avui? Ja ha passat el pregó de Festa Major, no sé, esteu més tranquils?
4: Com deu suposar, molts nervis, molta responsabilitat. Què fèiem, com ho podíem fer, com podia quedar la cosa que quedés, que parlaven ells, i crec que ho hem aconseguit, ha quedat un pregó molt maco.
1: He compartit aquest pregó amb la colla Diables, 30 anys d'història d'aquesta entitat de Sant Andreu de la Barca, i també heu gaudit d'aquest pregó, eh?
5: Bueno, com ja et van dir a l'entrevista, teníem sorpresa, no podíem fer un pregó com sempre, com cada any, perquè els Diables sempre tenim que tenir una mica de màniga ampla, i bueno, crec que ha quedat molt xulo.
1: En versot, eh?
5: Sí, la veritat és que ha sigut un versot molt col·laboratiu, o sigui, molta gent de la colla ha participat i penso que, bueno, que hi ha també un punt d'originalitat.
1: El primer president, l'últim president, l'actual president de la colla de Diables, per tant, la història dels 30 anys aquí reunida avui en aquest pregó.
5: Oh, el president actual, que esperem que no sigui l'últim, sí, que puguem gaudir dels correfocs molts anys. Però sí, sí, és molt maco perquè veus, hi havia molta gent dels inicis i veus molta gent jove, molts nens que ja venen a tocar de tabals o que venen a fer correfocs, i és molt emotiu.
1: Com afronteu aquests 30 anys?
5: Bueno, moltes ganes de fer coses i de posar en marxa noves seccions per seguir creixent.
1: Des de la colla Diables, l'Andrea Quimeta, d'aquests 30 anys, la celebració no es queda amb aquest pregó, perquè el dia 27 ja teniu preparat alguna història.
4: Doncs sí, el 27 l'Andreu i la Quimeta celebraran el seu aniversari i han preparat una festa grossa al Parc Central durant tot el matí.
1: Com una boda o no?
4: No donarem moltes més pistes, no. Però és una celebració, d'aniversari.
1: Felicitat als dos.
5: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Un pregó amb molta intensitat, i amb molta intensitat també l'ha viscut l'alcalde Marc Giribet i també el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, estem amb l'alcalde Marc Giribet, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, ja han començat la Festa Major amb aquest pregó, amb aquestes dues entitats, la colla Diables, l'Andreu i la Quimeta. Venim del pregonet també de Festa Major amb Voz de Somnis. Ja ha començat la Festa Major.
6: Ha començat, i perdona que et digui, Jordi, ha començat amb una emoció. O sigui, acabem de sortir ara mateix del balcó. Jo no sé si és l'adrenalina ara mateix, però la plaça plena, moltíssima il·lusió. Les entitats totalment cohesionades, també amb els grups de la Gincama que han vingut amb aquesta prova zero. Molta emoció.
1: Sobretot en el seu discurs a la part final, doncs reclamant que els santandreuencs i les santandreuenques s'ho passin molt bé en aquesta Festa Major i, com sempre, amb respecte a seny.
6: Entre tots fem una Festa Major, que ens ho passem bé, que ens divertim, que tinguem respecte per tothom, però sobretot que ens sentim orgullosos del tros de ciutat que tenim, de la societat que tenim, de les entitats que tenim i de l'emoció i les ganes amb la qual la gent de Sant Andreu viu aquesta Festa Major. Per tant, això és impressionant.
3: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, com ha vist aquest inici de Festa Major?
7: És al·lucinant, una marxa, la plaça saltant, brincant, és molt bé, molt bé, és un inici molt emocionant. Estem molt orgullosos d'aquest inici, començar ja amb tanta força aquesta Festa Major, i ara vinga, doncs, als concerts, cap a dalt a l'esplanada, i a saltar, a prendre alguna cosa, sopar, i molta marxa.
3: Finalment ha saltat la sorpresa, hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta.
7: Sí, ja van tenir que anar una mica a logopeda, perquè 30 anys sense poder parlar, doncs, els he costat una miqueta, però la veritat és que molt bé, estem molt orgullosos, i a més això, que dues entitats de cultura tradicional tan fortes hagin arribat a 30 anys, és un orgull per la ciutat.
3: I ara 4 dies de festa, eh?
7: 4 dies de festa, això amb respecte, però passar-s'ho tot, tothom molt bé, hem fet activitats per totes les edats, des dels més petits, el parc central de 0 a 3 anys, que cada matí tindran activitats i les tardes tindran també espectacles, com pel jovent, per la gent gran, pels que els agrada el rock a l'ermita, revivint el rock Andreu, vull dir que serà una festa major, crec, que espectacular.
3: Un pregó de Festa Major on hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta, que han estat protagonistes del pregó.
8: I bé, ara demanem una mica de silenci, perquè, com he dit, arriba la màgia a Sant Andreu a la Barca, i per primera vegada a la història, l'Andreu i la Quimeta tenen veu. Així doncs, Andreu i Quimeta, endavant.
9: Quimeta!
10: Què et passa, Andreu?
9: M'ha donat una estirada al cavallet. Quin mal!
10: Doncs estrenya't els cargols o el que vulguis, però sobretot recupera't, perquè demà tenim trobada.
9: Entesos, entesos. Quimeta!
10: Què et passa ara, Andreu? No et farà pas mal la fidra de vera de vidre, oi?
9: No pas, però m'acabo d'adonar que hi ha un munt de gent mirant-nos. Que hi saps alguna cosa?
10: Oi tant! Aquesta gent ens mira perquè aquest any fem el pregó de la Festa Major, ja que celebrem el nostre 30è aniversari.
9: 30 anys han passat? Si sembla que va ser ahir que vam sortir del taller. Quimeta!
10: Oh, i no hi ha hagut temps de pair-ho, ja que entre viatges per Espanya, escapades a Andorra, excursions per tot Catalunya i fins i tot pujades a Montserrat, no ens n'hem adonat.
9: I és que gràcies als nostres músics, portadors i portadores, veiem per tot arreu, guanyant-nos des de les 3 dècades, les mirades sorpreses dels infants. I molts que feien quan eren petits els nostres inicis, avui ho fan de la mà dels seus.
10: Nosaltres, que representem la cultura popular, volem reivindicar que som molt més que festa i passar-ho bé. Que darrere de cada ball, de cada cançó, de cada acte, hi ha molt més. Que també sóc compartir moments, somriures, abraçades i retrobraments. És la suma de tot això els que ens fa tan especials.
9: Per això, nosaltres, tantes festes majors hem vist, us desitgem que la gaudiu i compartiu, perquè a tots aquests moments són un regal.
10: Per molts anys, ballant
9: i celebrant. Molt bona Festa Major.
6: Un fort aplaudiment per l'Andreu i la Quimeta. I des d'aquí m'agradaria que fes un fort aplaudiment a la Montse i al Miquel, que són els que han posat la veu, l'Andreu i la Quimeta, que són els més portadors que van portar el primer dia els gegants, l'Andreu i la Quimeta.
3: Els castellers de la Droga també han participat en aquest pregó de Festa Major i també, com no, els altres protagonistes del pregó de Festa Major. Són els Diables de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren 30 anys d'història.
6: Diables, la plaça és vostra.
11: Ja som aquí i aquí ja hi som. Avui els Diables fan tremolar el balcó, que enguany estem d'aniversari. Venim amb trons, guspires i pregó incendiari.
12: Ens fa molta il·lusió tenir la veu de la Festa Major. Ens falten les paraules per parlar de tot. Ha costat arribar, hem hagut de suar, però res ni ningú ens farà aturar.
11: No patiu, alcalde ni ajuntament. Avui no venim a fer cap escarment. Que aquest no és dia de criticar, sinó per riure, ballar i cremar! Bravo.
12: Per fi ha arribat l'hora de soroll i gresca. 30 anys de pólvora i frum a la fresca. La plaça s'omple de foc i tempesta. I és que els diables estem de festa.
11: Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí... Perdoneu, és que si no, no escolto res jo aquí. Torno a començar aquesta. Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí molts diables que han nascut i d'altres que d'arreu han vingut. Avui tots junts fem festa i fem caliu.
12: Sembla juny aquell dia que vam començar i ens agradaria recordar el que fins aquí ens ha portat.
11: Al bar del Teatre de Foment vam fer el primer crit. A l'antiga biblioteca vam créixer amb neguit. Ara a l'antic ajuntament tenim la cova. Sabem que és res, que res més frena i tot renova.
12: La història dels diables és llarga i plena de flama. Fins i tot vam adoptar un drac amb molta fama. I qui ho diria d'aquell drac gegant, diablots i ous en van sortir fumejant.
11: El foc ens uneix, però ser diable és una manera de fer. La pólvora ens crema la pell i ens omple els pulmons. Ser diable és mirar, és sentir, és ser, és dansar entre cuspires, foc i el soroll dels trons.
12: Diable som i serem, i amb foc al cor ho viurem. Que corri el vi i encengui l'ambient. La nit és nostra i la plaça tremola. Surten espurnes que ballen i plouen.
11: Que sonin els tabals i s'encenguin les forques. La nit s'il·lumina, s'encenen les torxes. Les espurnes salten sota les cascades i els diables ballen entre flames i mirades.
12: Demà al correfoc sigueu tots convidats, però recordeu protegir-vos bé aquests caps. I és que no seria la primera vegada que les palmeres del poble surten amb alguna cremada.
11: Felicitats també a l'Andreu i la Quimeta, que també estan d'etiqueta. I esperem molts anys poder celebrar tradició i caliu sense mai acabar.
12: Visca Sant Andreu de la Barca, visca la colla de diables,
13: visca.
12: I visca la festa major,
13: visca.
11: I visca la mare que ens va parir, collons!
1: I finalment el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha posat punt i final al pregó inicial de la Festa Major 2025 amb l'Andreu i la Quimeta, que per fi hem pogut escoltar les seves veus, els gegants de Sant Andreu de la Barca i, com no, la colla de diables celebrant aquests 30 anys d'història.
14: Bona tarda, santandreuencs i santandreuenques, i molt bona Festa Major. Deixeu-me abans de res donar la benvinguda als diables, als gegants, però també als grups de la gincama que aquest any fan 30 anys. És... M'encanta el color groc. Escolteu, aquesta plaça fa molt de goig, any rere any, festa major rere festa major, està més plena de vida que mai. Moltíssimes gràcies, Sant Andreu! La cultura popular és fonamental perquè explica qui som i com som. Ens fa poble, ens cohesiona. I si coneixem i participem de les nostres tradicions, com són els gegants, com són els diables, o com potser és també la gincama nocturna, ens sentim orgullosos i orgulloses de Sant Andreu de la Barca. Ara ja em diuen que no cridi perquè em quedo sense veu, o sigui que intentaré no cridar. Escolteu, això és el que volem des de l'Ajuntament, construir conjuntament amb tots i totes vosaltres la ciutat del segle XXI orgullosa d'ella mateixa, que celebra les seves tradicions, però que també mira el futur. I per això vull fer una última crida i vull que m'acompanyeu. Vull que viviu la Festa Major amb orgull. Vull que viviu la Festa Major amb estima a la ciutat. Us convido a viure la Festa Major en respecte a tothom. I en recordeu-vos, la Festa Major és possible gràcies a les entitats i al teixit associatiu de la nostra ciutat. Per ells també. Ara sí, cridem tots junts, visca Sant Andreu de la Barca! Visca la Festa Major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots!
1: El pregó de Festa Major que va donar inici a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca i també amb la colla de Diables. Abans, Vostres Somnis iniciava la Festa Major petita amb el seu pregó al Parc Central.
13: El pregonet a càrrec de Bosc de Somnis ha donat el tret de sortida a la Festa Major petita al Parc Central de Sant Andreu de la Barca. L'Associació pel Desenvolupament d'Infants amb Capacitats Especials i amb motiu del seu desè aniversari ha iniciat la festivitat pels més petits. L'acte també ha comptat amb la participació dels gegantons, els castellers de la Droc i els ous de drac de la colla de Diables. La directora de Bosc de Somnis, Sílvia García de la Plaza, ha pronunciat un pregó emotiu, alegre i reivindicatiu que ha marcat l'inici de 4 jornades plenes d'activitats i espectacles al Parc Central. Comptem amb Sílvia García, que ens explica què suposa per Bosc de Somnis la Festa Major.
15: Doncs és un acte de celebració i un acte de commemoració de tota la feina feta durant aquests anys, haver-nos donat l'oportunitat de poder fer el pregonet de la Festa Petita i haver estat invitats a tots els actes que fa l'Ajuntament.
13: Quins valors represent Bosc de Somnis?
15: Doncs el principal, empatia, amor, sinceritat i sobretot ajuda.
13: Per què és tan important Bosc de Somnis per Sant Andreu de la Barca?
15: Doncs perquè som la primera entitat que va néixer aquí fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de poder ajudar a infants, joves i famílies amb diversitat funcional, i som ara mateix l'única entitat de les tres que formem part de l'àmbit social del poble que ens dediquem a persones amb diversitat funcional que podem fer teràpies amb aquests infants, diversos tipus de teràpies, ajudes a famílies, assessorament, suport, i a més doncs fem una tasca social aquí al poble on, bueno, intentem construir un Sant Andreu per tothom.
13: Quin missatge heu volgut llançar amb el pregonet a Sant Andreu de la Barca per iniciar la Festa Major petita?
15: Doncs que tot i que la mirada envers les persones amb discapacitat ha canviat i està sent cada vegada més àmplia, doncs necessitem continuar treballant aquest aspecte per fer-la del tot inclusiva.
13: Quin desig li demanaria en aquesta Festa Major?
15: Doncs que doni oportunitats a tots els infants i joves tinguin una discapacitat.
13: Després del pregonet, la cercavila de Festa Major ha desfilat pels carrers de Sant Andreu fins a la plaça d'en Cercle B, on s'ha pronunciat el pregó, una passejada que ha comptat amb els gegants, els diables i els castellers.
16: I continuem aquest pregó amb una entitat i unes persones que ens fa molta il·lusió que siguin ells els encarregats de fer el pregonet de la Festa Major. Pepita, ells són els nens i nenes del Bosc dels Somnis, una entitat que aquest fa 10 anys i durant aquests 10 anys han fet una gran feina a Sant Andreu de la Barca. Per això us demano un fort aplaudiment i que s'acostin els protagonistes per fer el seu pregó!
17: Bona tarda!
18: Bona tarda a tothom!
19: Bona tarda! Bona tarda!
17: Bona tarda a tothom. Nosaltres som Bos de Somnis, una entitat que va néixer ara ja fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca i que treballa amb i per infants i joves

0: Pilar, que no opine lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar diferente siempre, claro.
1: I a les 11 del vespre, a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, arrencava el concert de Mama Duixa i també de la senyora Tomasa.

La senyora Tomasa i Mamadouche van ser els protagonistes de l'escenari central de l'Avinguda Constitució el divendres a la nit. La senyora Tomasa, amb el seu massissatge sonor i la seva energia, va fer ballar i cantar centenars de persones reunides a l'Avinguda Constitució amb un concert que va començar a les 11 del vespre i es va allargar ben entrada la nit. La seva fusió de salsa, timba, drum bass i sons urbans van convertir l'espai a una autèntica pista de ball. La formació barcelonina va presentar les cançons del seu darrer disc, 1040, on reflecteixen les experiències d'una gira internacional de més de 1.000 dies. La senyora Tomasa va fer vibrar Sant Andreu de la Barca amb una nit de mestissatge i també d'energia, una banda formada a Barcelona l'any 2012 que s'ha convertit ja en una de les bandes més innovadores de l'escena musical espanyola. El seu so barreja ritmes llatins com la salsa o el bugalú amb l'electrònica moderna. També música house, creant un estil propi i també global. Amb àlbums com Corazón, Bombo y Son del 2014, Nuestra Clave del 2017 i Alegre pero Peligroso del 2020, doncs formen part de la discografia de la senyora Tomasa, que va actuar a Sant Andreu de la Barca, obrint, musicalment parlant, la Festa Major 2025.

El pop urbà de Mamaduixa em va convèncer amb la seva proposta musical fresca i enèrgica, a ritme de Que Chévere i de Riqui Tí, dues cançons populars de Mamaduixa. El músic en barceloní va actuar a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, oferint un espectacle que va combinar música urbana, pop electrònic i lletres plenes d'ironia i també de crítica social. Consolidat com una de les veus més originals de l'escena catalana actual, Mamaduixa va presentar les cançons del seu primer disc, La Criolla, de l'any 2025, un treball que ret homenatge a la Barcelona bohèmia dels anys 20 i que destaca per un so fresc on es barreja amb pop electrònica i cançó d'autor. Temes com Catalan Society han brillat per al seu to irònic i crític, retratant amb humor i complicitat costums i icones catalanes. Mamaduixa, com dèiem, va actuar a Sant Andreu de la Barca també en cançons com Vitamina de l'amor o la ja més coneguda Que Chévere.

0: chévere. I el divendres la festa va finalitzar a la Clota, on els més joves van poder gaudir fins a altes hores de la matinada d'una festa doncs, dedicada per ells.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Com és habitual, els dissabtes de festa major arrenquen ben d'hora a les 9 del matí amb les matinades de l'agrupació cultural Aigües Toses. En aquesta ocasió, amb la participació dels grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. La trobada i la sortida va ser a la plaça 11 de setembre. Va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca per finalitzar a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Esper. I a les 9 també arrencava una altra activitat tradicional de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la cursa d'eslot en el Centre Cívic del Palau.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la tradicional cursa d'escalèstric. El Centre Cívic del Palau ha acollit l'activitat oberta per tots els nens i nenes de 3 a 13 anys. El secretari del club, Miguel Ángel García, ens ha explicat aquesta tradició i com funcionen les pistes i els cotxes.
3: Cariñosamente somos unos frikis que no que bueno que desde pequeñitos jugamos al escalestri porque no teníamos consolas o jugabas al balón, jugabas a fútbol o jugábamos a escalestri o a juegos de mesa que era lo que había en nuestra época, ¿no? Y bueno, nos gusta mucho, esto nos une, organizamos carreras, los coches con los que organizamos carreras no tienen nada que ver a los coches comprados porque bueno, luego todos estos coches requieren una preparación, requieren un tiempo y luego los tienes que ir rodando, tienes que ir ajustándolos, afinándolos, ¿vale? Y después lo que es el hobby aquí, aparte de esto, bueno, consiste en correr mucho, intentar no salir e intentar no salirte, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que corremos ya con unos mandos más preparados que no cuando tú te compras una caja de escalestri, ¿vale? Que son mandos de correr y frenar. Los mandos que con los que corremos aquí son mandos electrónicos, son mandos más caros. Tú puedes variar la potencia que le quieras dar al coche, tú puedes variar el freno, le puedes poner más freno, menos freno, en fin, tiene toda una serie de cosas que no tiene nada que ver al mando cuando lo tenemos en casa. Y lo demás, bueno, consiste en venir, rodar y dar muchas vueltas, y ya te digo, y esto nos sirve un poco, bueno, pues para juntarnos aquí, normalmente los viernes por la noche solemos hacer carreras, quedamos para cenar y pasamos el rato y la carrera.
2: Muy bien, pues cuenta a la audiencia que quiera acercarse aquí, que quiera venir con los niños, ¿qué normativas tiene el escalestri? Es decir, ¿vendrán aquí los niños y si se les sale la primera curva, que se vuelve a poner? ¿Cómo funciona esto?
3: Vale, bueno, hoy, a ver, evidentemente las carreras son para niños. Ya de entrada les vamos a bajar el voltaje en la pista, básicamente porque ellos no, lo de frenar el coche no lo entienden. Entonces, claro, se salen mucho y entonces ellos ya van a correr con un voltaje más bajo. Nada, yo animar a todos los padres que vengan, que traigan a los críos aquí. Aquí alrededor de la pista va a haber una serie, vamos a ver unos cuantos de nosotros que vamos a cubrir unos puestos específicos alrededor de todas las pistas y cada vez que ellos se salgan les vamos a colocar el coche.
2: El Centre Cívic romandrà obert tot el matí per acollir les famílies que vulguin acostar-se i endinsar-se en aquest món del motor, però sense gasolina.
0: La plaça 11 de setembre va acollir el dissabte de festa major una ludoteca organitzada per All Language School amb la col·laboració del Dado Enroscado i també per la botiga Matom Store. Una jornada que va servir també per celebrar dos tornejos, el torneig de Carcassonne i el torneig de Carcassonne Junior. Pel que fa a aquesta categoria del Carcassonne Junior, el guanyador va ser Edu Muñoz, de 8 anys, que va guanyar aquesta nova edició. Pel que fa a la categoria d'adults, la guanyadora va ser Míriam López, que és la nova campiona de la 11a edició del torneig de Carcassonne de Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un torneig del popular joc de taula. De fet, durant tot el dia, les persones que es van acostar a la plaça 11 de setembre tenien disponible una ludoteca on van poder provar diferents jocs de taula.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I en el Parc Central arrencaven les activitats de la Festa Major Petita i ho feia amb un laberint gegant amb jocs de construcció i un espai per a nadons.
2: La Festa Major Petita s'ha omplert d'infants per arrencar les activitats que han iniciat aquest dissabte. Per segon any consecutiu, la festivitat pels més petits compta amb una zona per a nadons de 0 a 3 anys. Les nenes i els nens ja han pogut començar a gaudir de la seva Festa Major amb un espai de jocs gegants de fusta molt originals i divertits per a totes les edats. També s'ha estrenat el laberint gegant ple d'enigmes que cal resoldre per avançar i poder sortir-ne. Finalment, l'espai Apicirc, per nadons, un joc d'espai sensorial al voltant del circ i les abelles. La regidora Anna Serra ha donat detalls de la primera jornada de l'espai situat al Parc Central, com també l'actuació teatral que acollirà la Festa Major Petita a les 7 de la tarda.
4: Doncs mira, iniciem la Festa Major Petita amb tot de propostes perquè les famílies vinguin a gaudir amb els seus infants. Tenim espai de nadons de 0-3, un espai molt acollidor on hi ha petites cabanes amb gespa artificial que els nadons poden bellugar-se amb tota tranquil·litat. I diferents propostes en cadascuna d'elles adaptades pel seu desenvolupament. Per tant, bé, un espai molt, molt xulo i que ara mateix està tenint molt d'èxit i està ple de famílies amb els seus nens i nenes. També tenim un altre espai que són per fer més jocs col·laboratius entre infants o infants i famílies i un gran laberint que també és molt divertit pues, per investigar i perdre's una estoneta a la nostra Festa Major.
2: Quina afluència de nens i nenes espereu durant aquestes jornades de Festa Major Petita?
4: Doncs esperem molta participació, de fet ja ho estem veient. Ara bé, encara és ben d'hora al matí i ja tenim el Parc Central ple de famílies i per tant esperem que l'afluència de gent sigui doncs, en aquesta línia no? Durant tota la Festa Major i la Festa Major Petita. Molta participació i animació.
2: Segon any consecutiu que hi ha activitats pels nadons de 0 a 3 anys. Quina acollida està tenint per les famílies que tenen els més petits?
4: Les famílies és una cosa que ens demanen molt, que és més activitats per la petita infància, que també permet conciliar amb altres nens una miqueta més grans. No? Poder fer activitats amb tota la família passa per poder tenir propostes pels més petits i petites. I des de que estem a l'Ajuntament, és una de les nostres prioritats, poder oferir aquests espais familiars.
2: Avui hi haurà un espectacle, si no me'l recordo a les 7. Explica'ns en què consistirà aquest espectacle i quina funció faran.
4: Aquest és un espectacle per tots els públics. És un espectacle de pallassos, Forat amb el pallasso Dudu Arnalot, i és un espectacle molt divertit. Així que aprofitem que a les 7 de la tarda ja no fa tanta caloreta, tindrem aquí espai molt agradable per poder passar la tarda i bé, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants i que s'ho passaran d'allò més bé.
2: Alguns pares i mares també ens han explicat com és d'agrair tenir un espai per la canalla, a l'ombra i ple d'activitats pels més menuts de la casa.
5: Sí, per les activitats infantils, perquè ens agrada molt els jocs de fusta i perquè, bueno, fa una miqueta d'ombra aquí i aquí s'està bé.
6: Bueno, pues la verdad es que está muy bien porque no es algo que tengan habitualmente, que solo es ahora en las fiestas y les hace mucha gracia ver cosas diferentes y jugar con cosas diferentes y se lo pasan muy bien y pasan la mañana entretenidos.
0: Durant tot el cap de setmana, activitats en el Parc Central amb activitats adreçades per als més petits en aquesta Festa Major Petita. I el dissabte de Festa Major vam comptar amb la 20a edició de la trobada de l'Ètnia, una de les gegantones de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Si el divendres els gegants eren protagonistes amb el pregó de Festa Major, el dissabte el protagonisme es va cedir a l'Ètnia. I si els gegants de Sant Andreu de la Barca estan celebrant el seu 30è aniversari, també xifra rodona de la celebració de la trobada de l'ètnia. De fet, ha estat ben acompanyada per la Bruixilda i el Cagacalces, a més de diferents colles convidades, com els gegants Teresina i l'Oriol de Can Oriol, de Rubí, els gegants Pere el Gran i Constança de Sicília de l'Hospitalet de Llobregat, la Lola i l'Eurir del Capgròs de Pinar de Rubí, el Salvador i la Montserrat d'Olesa de Montserrat, que han format part d'aquesta 20a edició de la trobada de l'ètnia. N'hem parlat amb Dani Perea, el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs sí, i molt contents que vagin passant i de tenir l'ètnia, que és el nostre primer eslabó, el nostre primer punt on poden començar els nens més petits a portar gegants i anar aprenent per després acabar portant l'Andreu i la Quimeta.
8: Suposo que en aquests 20 anys molta gent ha portat l'ètnia, no? I avui en dia també, no? Avui en dia amb un mateix recorregut, amb una mateixa trobada, són diverses les persones que porten aquesta geganta.
7: Doncs sí, per sort tenim sempre 3 o 4 nens i nenes que poden portar l'ètnia, i molts dels portadors de l'ètnia que fa uns anys la portaven, a dia d'avui estan portant l'Andreu i la Quimeta. Els anys van passant.
8: 30 anys la traiem al pregó de Festa Major, inaugurant la Festa Major amb l'Andreu i la Quimeta, suposo que per la colla, tot un orgull, no?
7: Doncs sí, arriba que l'Andreu i la Quimeta tinguin 30 anys, és un orgull que representin Sant Andreu de la Barca allà on anem, i nosaltres molt contents, amb ganes de celebrar l'aniversari ben aviat.
8: Fa poc veu estar a Andorra.
7: Sí, aquest any fins i tot hem anat a Andorra. Ha sigut una trobada molt especial a Sant Julià de Loira. Ens ho vam passar molt bé i esperem ara el retorn de la trobada, que vindrà el desembre, la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
8: Suposo que amb aquesta celebració d'aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, això també us impulsa a vosaltres i us ajuda a potenciar la vostra colla i sobretot animar aquí a gent que potser està pensant si participar o no, si apuntar-s'hi o no, que finalment s'hi apunti, no?
7: Doncs és la idea, a la colla hi cap tothom. Necessitem tot tipus de persones, gent que pugui portar, músics, gent que vulgui acompanyar-nos, pura i simplement gent que col·labori amb el que sigui de les activitats que fem. Sobretot portadors, des dels més petits als més grans, és el que ens interessa i el que ens agrada, perquè sense ells, realment els gegants i gegantons no poden sortir al carrer.
8: Avui aquí en aquesta trobada de l'ètnia heu estat ben acompanyats.
7: Doncs sí, han vingut els gegants de Can Oriol de Rubí, els gegants del Manotes de Tro de l'Hospitalet de Llobregat, els gegants del Pinar de Rubí i els d'Olesa de Montserrat, juntament amb l'ètnia, la Bruixilda, l'Andreu i la Quimeta, com cada any.
8: Diferència de les trobades geganteres de la Festa Major d'estiu a la Festa Major d'hivern. Aquí tenim la trobada de l'ètnia. Diferències entre una i altra i similituds?
7: Similituds, que els gegants estan al carrer, que la il·lusió de la gent és la mateixa, les cares dels nens són les mateixes, però l'ètnia és una trobada pensada pels nens, pels més petits. L'ètnia és el gegantó més petit, com ja he comentat, és el gegantó que poden portar els nens petits, i aquesta trobada és especial pels nens petits, ens fa especial il·lusió en aquest sentit. La trobada d'Andreu i la Quimeta seria la trobada formal, la cosa sèria dels gegants.
8: Geganta nova, que també ha participat avui aquí, la de l'agrupació de joves que es va presentar fa unes setmanes, uns mesos, aquí a Sant Andreu de la Barca, que és la perla del Llobregat. Com heu rebut aquesta nova geganta, que també neix de Sant Andreu de la Barca, i en aquest cas a iniciativa d'una entitat com l'agrupació jove?
7: Doncs amb moltíssima il·lusió. Els gegants, quants més millor. Hem estat supercontents que hi hagi un gegant més a Sant Andreu de la Barca, i, òbviament, els havíem de convidar a venir avui, que les trobades al poble, per poc que hi puguem, que hi siguin també amb nosaltres.
8: Dani, propera cita, 27 de setembre, Parc Central.
7: Doncs sí, aquell dia convidem a tothom a venir a l'aniversari de l'Andreu i la Quimeta. Aquell dia la farem grossa per celebrar el seu 30è aniversari.
8: Tindrem temps a través de la ràdio de parlar d'aquest aniversari.
7: Òbviament, i anirem dient cosetes.
0: I a la trobada de l'ètnia hem trobat a la Clara i a la Gala. Són les dues portadores de l'ètnia que ens han volgut explicar als micròfons de Ràdio Sant Andreu la seva experiència.
8: I vosaltres, com porteu l'ètnia? Us entreneu abans o no?
9: No, jo no. Jo tampoc.
8: Però us agrada portar l'ètnia?
9: Sí.
8: Per què?
9: Perquè així podem portar una geganta i si... I ja està.
8: I no us fa por la geganta?
9: Bueno, el primer cop que la portes, doncs sí, una mica fa cosa, però després ja t'has acostumat i ja està.
8: Però tu ja l'has portat més d'una vegada, no, la geganta?
9: Sí. Sí?
8: I què és el que més t'agrada quan portes la geganta?
9: Fer-la ballar.
8: Fer-la ballar. I com la fas ballar?
9: Bueno, doncs fent el ball, que fa anys que està muntat, i fent salts o rodar.
8: I ho sabeu molt bé, no, el ball que heu de fer?
9: Sí. Sí?
8: Sí. I quan esteu a dintre, què és el que veieu vosaltres? Això sempre ho he preguntat a la gent que porta els gegants. Quan esteu allà dintre, què veieu?
9: Algunes...
8: Veieu a la gent?
9: Sí, perquè tenim un quadradet que podrem veure.
8: Sí?
9: Sí.
8: I tu també portes molt de temps portant l'Ètnia, o no?
9: Sí, sí.
8: I jo crec que si us pregunto a vosaltres quin és el millor gegant o geganta de que tenim aquí a Sant Andreu, segurament que en direu l'Ètnia, no?
9: Sí.
8: Sí?
9: Sí.
8: Ja sé que l'Andreu la Quimeta fa 30 anys.
9: Sí, el meu pare va ser fundador.
8: Sí? I quin missatge li donaria a vosaltres, a l'Andreu i la Quimeta, per aquests 30 anys?
9: Que us estimem i que ho passeu bé. Doncs que són com la nostra cultura, són les coses que ens marquen, les coses que ens fan referència. Una cosa que és com si fóssim nosaltres, les coses que hem creat nosaltres.
8: Molt bé aquest missatge que has fet, eh? No sé si us atreviríeu ara, ja que l'Andreu i la Quimeta fan aquests 30 anys, que entre tots cantem alguna cançó d'aniversari, no? Us sabeu alguna cançó d'aniversari que puguem cantar entre tots per felicitar aquests 30 anys? Vinga, una, dos i tres, ja!
9: Felicitats, moltes felicitats.
0: Felicitant a l'Andreu i la Quimeta dels seus 30 anys, aquestes joves portadores de l'Ètnia que també han volgut participar en el dia d'avui. I també ha estat present una altra geganta molt especial a Sant Andreu de la Barca. Estem parlant de la Perla del Llobregat, una creació de l'agrupació de joves de la ciutat.
10: Soc Gorka Pedrosa i soc soci de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca.
8: Bé, avui presents en l'agrupació de joves amb aquesta trobada de l'Ètnia amb la Perla del Llobregat, que és la vostra geganta, la vostra geganta queer, que es va presentar ja fa unes setmanes, i avui torna al carrer.
10: Correcte, amb moltes ganes de treure-la de nou. Estem molt contents de que l'agrupació cultural d'Aigües Toses, d'aquí de Sant Andreu de la Barca, ens hagi convidat. Per nosaltres és un plaer, perquè al final doncs, vam fer la geganta no només per visibilitzar el col·lectiu travesti i les drag queens, sinó queens i king també, sinó també per mostrar també pues, mostrar-la al carrer i que la gent vegi també que hi ha altres maneres de gegants i altres... vull dir que no són... figures culturals ni personatges, sinó que també hi ha altres gegants que formen part de, i que també formen part de la societat.
8: Quina ha estat la rebuda de la Perla del Llobregat aquí a Sant Andreu de la Barca? Com ha estat aquesta rebuda?
10: Doncs molt bé, el dia de la presentació, que va ser justament el 28 de juny d'enguany, a la presentació va venir moltíssima gent a rebre-la. I la veritat que la rebuda ha sigut molt, molt xula. La veritat que no ens esperaven tan rebombori. Sí que és veritat que a xarxes socials va haver alguna polèmica, comentaris doncs, bastant fora de lloc i que ens va espantar una miqueta, però a nivell poble la veritat que la rebuda ha sigut espectacular.
8: Des de l'agrupació de joves, quin missatge doneu a l'Andreu i la Quimeta ara que aquest any fan 30 anys?
10: Doncs nosaltres encantats de compartir aniversari amb ells. Enguany presentem la Perla, vull dir que anirem més o menys a la part d'anys i res, per molts més anys, i que podem, si pot ser en un futur i si tenim gent, doncs també mostrar-la amb l'Andreu i la Quimeta juntament.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha parlat amb d'altres participants d'aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia.
11: Em dic Gabriel i sóc de la colla dels gegants d'Olesa.
8: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants que tenim avui aquí a Sant Andreu de la Barca d'Olesa.
11: Bàsicament, aquests gegants són els nous que a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat tenim uns altres, que són els antics. Estan fets, bueno, amb una altra estructura i tot. I aquests, bàsicament, es diuen Montse i Salvador. I, bàsicament, aquest és com a... com una... una senyora rica, i aquest és com un pagès, que són com parella.
8: Participeu en aquesta 20a edició de la trobada de l'Ètnia, i si sabeu que els gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca, aquest any fan 30 anys, no sé si des de la vostra colla teniu algun missatge adreçat a aquests gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu de la Barca, que fan 30 anys aquest any. Quin missatge li donaríeu?
11: que molta sort i molts anys. O sigui que falten anys i que segueixen amb els gegants aquests, que són molt bonics.
12: Hola, buenas tardes, me llamo Carlos y venimos de la colla gegantera del Pinar.
0: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants i qui són aquests gegants que porteu avui aquí.
12: La Lola representa a la emigrante de los años 60 que vino de emigrante, porque es de un barrio que es todo de emigrantes, y los otros son l'Oriol y la Teresina, son de un colegio, son escolares.
0: A ver, ¿no es la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca o sí?
12: No.
0: Nou habitual ja, no?
12: Sí, dues vegades. L'any passat també vam estar per aquí.
0: És habitual això, aquest intercanvi de colles, no?
12: Sí, sí, eso es muy peculiar entre las colles, sí.
0: Bueno, ja sabeu que aquest any l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca, fan 30 anys. No sé si vosaltres de la vostra colla teniu algun missatge especial adreçat als gegants de Sant Andreu de la Barca.
12: Bueno, nada más que felicitarlos por el aniversario y que sean muchos más, que se dicen, y que nosotros lo veamos.
0: Pues porteu vosaltres amb aquests gegants.
12: La Lola, yo porto 8 años, 8 años, y la Lola tiene...
13: Va a ser 18 años.
0: Ya es mayor de edad, ¿eh, la Lola?
13: Sí, le vamos a hacer un novio ahora.
0: L'ètnia protagonista de la trobada gegantera de Festa Major, després que el pregó de Festa Major enguany el protagonitzessin els gegants, l'Andreu i la Quimeta. Dia 27 de setembre, al matí, al Parc Central, una altra cita important, la celebració dels 30 anys dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de gegants, també vam poder gaudir d'una altra activitat, el forat amb el pallasso Dudu Arnalot. Va ser al Parc Central a les 7 de la tarda, es va omplir el Parc Central per veure aquest espectacle. I el casino també es va omplir per veure el concert tradicional de la coral Ferran Sors, en aquesta ocasió amb cançons del musical Mar i Cel. I a les 8:30 del vespre, en 8:45, començava la cercavila de percussió de la colla de Diables, ja que a 9:45 s'iniciava un correfoc força especial. El correfoc dels 30 anys d'història de la colla de Diables. El correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta, i després de 3 dècades la colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la colla de Diables, Enrique González.
14: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
14: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenir fills i es va retroalimentant. I et dones compte, pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara en un any.
0: Això, veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
14: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort, pues tot va funcionant.
0: Què suposa ser Diable?
14: Suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
14: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
14: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
14: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron, perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost, pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la colla de Diables i la seva passió pel foc. Ibai Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables, què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
15: No sé, moltíssimes coses.
16: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
15: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
16: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
15: Atropellar la gent, cremar... Bueno, ja. Cremar alguna palmera que queda massa a prop allà a la plaça amb Sant Clavé.
16: Hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
15: Bueno, al final és formar part de la cultura del poble, no?
16: I... Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i de més. I poder portar també la bèstia, pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol la colla del drac, també, eh?
15: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa, de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que participo en ella.
16: Participo d'ella, clar que sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
17: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
17: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
18: A veure, jo com ell també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I a més, és una cosa que la portes dins i fa goig, fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
18: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens ha posat moltes mesures, molt més controlat. Abans era molt més abujarrat tot. Però, bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
17: Home, jo veig colla perquè el que a mi em sorprèn, jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys, feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc, i el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla, la gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
18: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
17: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta bàsicament d'això, i mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
18: Pots portar-ho dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis, si ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla de Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla de Diables?
4: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el Foment, les figures que fèiem als correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família, ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?
19: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones i vam començar la colla. Hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades, i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac. O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé, perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
0: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també som membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
20: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè, ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser Diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, vas dir: tu què t'agrada dels Diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
21: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguirà sent Diable, no?
21: Sí, sempre.
0: Tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser Diable, formar part de la colla?
22: Petardos grans.
0: Vols petardos grans?
22: Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de Diables. Què representa per tu, Gerard?
23: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria... Bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem amb Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
24: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera, i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
24: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos, i la veritat és que és una meravella.
25: Joana, cap de Percú Infantil, Ous de Drac.
26: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
26: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
25: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
0: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
26: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar a dins.
25: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família, i al final els nens això ho porten molt, molt a més ficats, i bueno, som una família al final.
0: Una família, la paraula més repetida, amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que han realitzat aquest correfoc de festa major celebrant els seus 30 anys d'història. I a les 10 del vespre començava l'Ermita de Santa Madrona un altre concert especial, el de Nyu i el de Susan Santos, tercera edició dels concerts de l'Ermita de Santa Madrona, després de que l'any passat hagués actuat Armando de Castro i també Vargas Blues Band. Aquest any els protagonistes van ser Nyu i Susan Santos, que van oferir un gran recital.

Tot i el pas del temps i les modes, Ñu continua apostant pel directe com a espai de connexió amb el públic, tal com comentava José Carlos Molina en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu. Un concert especial d'una banda fundada a l'any 1974 per José Carlos Molina i també per Rosendo Mercado. La banda es va convertir en pionera d'un so que barrejava hard rock, influències medievals i una presència inusual de la flauta i el violí. A més de 50 anys d'història, la formació sempre ha anat canviant. Molina ha estat l'ànima constant d'aquesta formació i que ha deixat discos imprescindibles per la història del rock espanyol, com Cuentos de ayer y de hoy a l'any 78 i a Golpes del Ático de l'any 1979, considerats clàssics del rock progressiu i del folk metal ibèric.

La guitarrista i cantautora extremenya Susan Santos s'ha consolidat com una de les veus més potents del blues i del rock europeu. Amb una carrera que inclou 6 discos d'estudi, com el recent Sonora de l'any 2024, ha estat reconeguda amb premis com l'European Blues Award 2018 i també ha compartit escenari amb llegendes com Bill Gibbons dels Zeta Zeta Top. Amb el seu estil propi, combina riff enèrgics amb una veu carregada d'emoció, creant concerts plens de força i autenticitat, com el que va demostrar a Sant Andreu de la Barca en el concert de l'Ermita aquest 2025, i en plena gira del Sonora Tour, Susan Santos ha actuat a la ciutat de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major, oferint una nit plena de blues i també de rock.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Si a l'Ermita de Santa Madrona teníem el concert de Susan Santos i de Nyu, a l'escenari central teníem els 40 clàssics On Tour, una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000. I a les dues de la matinada, a la plaça Federico García Lorca donava inici la 30a edició de la Gimcana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, una activitat única de la nostra ciutat.

0: La Gincana Nocturna ha celebrat la 30a edició com un esdeveniment santandreuenc únic. La matinada dissabte a diumenge de Festa Major, Sant Andreu Barca ha viscut una de les activitats més mítiques de les festes. La Gincana Nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició, ha demostrat un any més la potència de la prova que la consolida com a autèntic patrimoni festiu cultural de la ciutat, especialment per al col·lectiu jove. La 30a edició de la Gincana Nocturna ha estat marcada pel tema dels videojocs i més d'una 60ena de grups han participat disfressats i amb els tradicionals carros temàtics, realitzant una 12ena de proves distribuïdes arreu de Sant Andreu de la Barca. Tal com comentava el regidor de Joventut fa uns dies a Ràdio Sant Andreu, la temàtica és només un punt de partida. El que més sorprèn és la creativitat i la capacitat dels grups per donar-li una volta i fer autèntiques obres d'art. Això és el que vam veure a la sortida de la 30a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca i, com és habitual, vam donar una volta i vam parlar amb algun dels grups participants.
1: El nostre grup és els Parangas.
0: Què és el que porteu aquest any? Quin és el tema que heu proposat pel vostre grup?
1: Doncs, bueno, el tema general era els videojocs i nosaltres el que hem fet és Just Dance. És tot el tema això del ball, doncs ens ha agradat aquest tema i tothom va disfressat d'una doncs, de les coreografies del videojoc.
0: Com estan els ànims abans de començar la gincana? Voleu... Bueno, veig que esteu força motivats i motivades, no?
1: Estem motivades i, a més, donem les gràcies a l'organització perquè ens han fet el tema dels subgrups, ens hem fet molta pinya entre el tema dels colors i això també ens ha motivat moltíssim per acabar doncs, aquí, en aquesta gincana nocturna, a veure què passa aquesta nit.
0: M'han comentat que aquest any la prova zero ha estat una prova zero complicada, no?
1: Bueno, nosaltres estem una miqueta cansats i només portem la prova zero. No sé què serà aquesta nit, però bueno, sí, ha estat força tela.
0: Animat, eh?
1: Animat, sí.
2: Som supervivientes i anem de Mundo Mario Bros.
0: Bé, com us heu posat d'acord tots per anar de Mario Bros? Com va sorgir la idea?
2: Bueno, vam tindre moltes idees, però per votació va guanyar Mundo Mario i ja cadascú volia un personatge i va ser molt fàcil repartir-ho.
0: Què espereu d'aquesta 30a edició de la Gincana Nocturna?
2: Passar-nos molt bé, que la prova zero ja ha sigut brutal i volem una mansió.
3: Superbeviente.
0: Què més us ha agradat? Què és el que més us ha agradat d'aquesta prova zero, que aquest any ha estat espectacular, no?
2: La veritat és que...
0: Hem suat molt, no?
2: Sí, i les hem fet totes i la que més ens ha agradat, no sé, la de l'aigua de l'altre dia. Sí.
0: Quina era la de l'aigua?
2: Era a la plaça del Quap i anaven llançant-nos aigua per damunt del cap i tenien que omplir unes ampolles. I això dels supergrups ha sigut una idea brutal.
0: I aquest any aneu això com a mínim una mansió, no?
2: Sí, com a mínim una mansió.
0: Una mansió aquest any i l'any que ve algun premi, no?
2: Esperem.
4: Som la Birra Esvella, ja portem uns quants anys fent la gincana i sempre fem com el doble sentit. Llavors aquest any anem de Donkey Kong, que és un joc, un videojoc del goril·la, i després hem fet com el doble sentit de Dunkin' Donuts, llavors anem de Dunkin' Kong. I som goril·les que venen donuts i plàtans.
0: Hosti, això és molta feina, eh?
4: Molta feina!
0: A més, la Birra Esvella és d'aquells grups mítics de la gincana nocturna allà, no?
2: Sí, esperem...
4: Que mai hem guanyat, realment, o sigui, esperem que...
0: Alguna mansió, sí, alguna.
4: Mansió i disfressa, sí que hem guanyat, però...
0: Aconseguir una mansió, penseu que són més de 60 grups.
5: Aquest any aspirem a guanyar, aquest any, eh?
0: De la prova zero, què us ha semblat aquest any?
4: Molt divertida. Jo no podia dormir per les nits, eh? Una ansietat.
0: Per veure quina era la prova del dia següent, no?
2: Sí.
0: Bueno, 30 anys de la Gincana Nocturna, que és per vosaltres la Gincana Nocturna.
6: Moltes felicitats a Sant Andreu per conservar aquesta, no sé, tradició mítica del poble.
7: És l'orgull del poble i del Baix Llobregat i de tota Catalunya.
5: I ens reuneix a tots durant una nit fent pinya i tots som família durant una nit.
8: Una nit màgica.
9: Bueno, creepy creu, anem disfressats de pirates i és una discoteca, videojoc, disco pirata. S'explica solo.
0: Em van dir que aquest és l'últim any que creepy creu participa, no?
9: Sí, portem des del 2007, són molts anys, són quasi 20 anys. Vam guanyar fa un parell d'anys, després vam decidir fer una més I aquest vam dir, va, és el 30 any, acabem aquí i ens retirem. És l'últim.
0: Però això és veritat o no? Perquè potser guanyeu i l'any que ve diu, va, tornem, no? Vale, això pot passar. Això... o que els seguidors demanin que torneu vosaltres, no?
9: Aviam, jo vaig dir que si guanyem, m'ho penso. Llavors, si guanyem, hi ha una opció de tornar. Si
0: per tant, no, ja s'estàs tirant enrere ja una mica la idea, no?
9: És veritat, és veritat. I hi ha un grup de gent jove que vol continuar amb el nom, però hem de fer els fundadors, hem de fer un sopar i decidir si els hi deixem o no.
0: Bueno, podeu fer com franquícies, no?
9: Exacte, sí. Franquícia de Gripirina.
0: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna, tenint en compte que vosaltres, com Esquadrón Don Simó, la Birres Vella, entre d'altres, sou grups ja mítics, no?
9: Bueno, sempre, aviam, és una pressió afegida, perquè sempre has de quedar entre els 5 primers, has de guanyar disfrès, de carro, sempre has d'estar allà, però ho fem amb passió, des del primer dia volem guanyar, volem estar aquí, i sempre ho fem per passar-nos-ho bé. Si al final es guanya o no, és lo de menys, però sempre estem aquí per guanyar, que és l'important.
0: Quin seria el crit de guerra?
9: Quan és el crit de guerra? Crip i criu! Crip i criu! Crip i criu! Crip i criu!
3: Som Limoncello García i anem de

0: pilotes participar a la gincana nocturna?
1: És el millor que té aquest
2: és,
1: poble.
2: És un honor, és una tradició preciosa aquest poble i estem molt orgullosos de ser de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquesta gincana és el més mític que aquest poble, llavors ens ho passarem genial.
0: I amb una prova zero, genial, no?
2: Buah, sí. Dura...
0: Hem treballat molt, eh?
1: Sí.
2: Dura, però ens ho hem passat molt bé i hem fet molta pinya amb els grups.
3: Som Devuélveme mi birra i anem de Call of Duty.
0: Clar, teniu aquí un tanc i tot, eh?
3: Sí, sí, un tanc. Hem intentat fer-lo a tamany real.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
4: No dava.
0: Home, déu-n'hi-do el tanc que heu portat avui aquí. Com veu decidir vosaltres? Com us veu posar d'acord molt ràpid o no?
3: Bueno, vam tindre diverses idees i volíem fer alguna cosa gran, que sorprengués a la gent només entrar a la plaça, i hem decidit que per temps i per els materials que teníem faríem un tanque.
0: Per què participeu a la gincana nocturna?
4: Perquè volem passar-nos-ho bé aquesta nit i guanyar.
5: Sí, també perquè així és una manera de reunir-nos totes i gaudir temps juntes.
3: Això, passar una nit molt divertida, amb molts riures i gaudir.
6: Somos en Missy Repicando y este año vamos del juego Among Us y lo hemos customizado un poco como a monjas.
0: Bueno, sois uno de los grupos míticos de la gincana nocturna. ¿Qué esperáis este año?
6: Bueno, pues este año venimos a darlo todo como todos los años. Llevamos realmente tres como en Missy Repicando. Este es nuestro tercero.
0: A tercera va la vencida, ¿no?
6: Bueno, a la segunda fue.
0: ¿Qué supone para vosotros participar en la gincana nocturna?
6: Pues es una noche súper divertida, ¿no? Lo pasamos muy bien y somos amigos de un montón de grupos, entonces, pues, diversión en el grupo.
7: Sí, el mateix Galilei, hem vingut aquí a guanyar, però també ens hem de passar-nos bé.
8: Hola, som Patrulla Cochina, irem de peixos, però peces perquè és un PC perquè la temàtica és els videojocs.
0: Per tant, li he donat una volta bastant gran, no?, al tema.
8: Sí, hem intentat donar una volta per no anar d'un videojoc, perquè per ser més originals i...
0: Què espereu de la gincana nocturna d'aquesta edició?
8: La veritat és que, com la prova zero ens ho hem passat molt bé, esperem divertir-nos un munt i anem amb un munt de ganes a fer totes les proves, a fer donar el màxim que podem, però sobretot això, passar-ho molt bé.
9: Som de Trambolic Pistons i anem de Boot Quiz.
0: Explica'ns una mica, va, de què va?
9: És el joc aquest de tipus trivial, que és de preguntes i respostes amb el pulsador i tal, i hem preparat un quiz de 15 preguntes de la gincana que farem amb tots els controls i qui acerti es porta un glupet de Jäger.
0: Ha estat molt complicat buscar això, el nom de... Bueno, el tema que heu proposat al final, o no?
9: No, perquè intentem no complicar-nos massa.
0: Aneu ràpid, no aneu per feina, no? No,
9: ja no estem per complicar-nos. Tenim ja 38 anys, quasi, i anem per feina.
0: Bueno, els veterans de la gincana nocturna, no?
9: Sí, probablement.
0: Què espereu? Quines expectatives teniu per aquest any?
9: L'any passat vam quedar 600, si no m'equivoco, i volem a veure si volem pujar al pòdium, que aquesta, a més, és la darrera edició nostra. I a veure si ens podem retirar de bona manera.
0: I no, són a Champions, no?
9: Almenys.
10: Nosaltres som Entès Muerta que sin birra i anem de Elige tu avatar i, com sempre, com cada any, donem el doble sentit i Elige tu avatar, doncs anem d'avatar.
0: Trobo que és una disfressa molt, molt elaborada, molt currada, eh?
10: Sí, aquest any sobretot ens hem centrat molt en la disfressa, està tot fet molt artesanalment, les perruques les hem entrenat nosaltres, tota la vestimenta l'hem pintat nosaltres, l'hem fet pas a pas, molt elaborat, sí.
0: Bueno, només la disfressa, sinó que també el carro que porteu, déu-n'hi-do, eh?
10: Sí, el carro, com sempre, també volem fer coses grans, altes, i amb molta llum, i que destaquin molt.
0: Sou també un d'aquells grups ja mítics de la gincana nocturna que espereu aquest any?
10: Bueno, nosaltres, aquest any és el 30è, crec que és un any molt important, anem amb tota l'energia, tota la força, i a guanyar el 30è, per Entès Muerta!
0: 30a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Aquest esdeveniment únic i repetible de Sant Andreu de la Barca. A més, enguany, per commemorar els 30 anys, s'ha elaborat un documental especial amb entrevistes a participants, voluntaris i grups històrics. Un documental que es pot veure a la pàgina web de radiosantandreu.com.

0: Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge, la Festa Major va arrencar el Parc Central amb la Festa Major Petita, amb jocs de prenedons, contacontes, circ i també un bosc urbà. Vam comptar també amb d'altres activitats, com la missa solemne de Festa Major. Va predicar l'homilia mossèn Jaume Graner a motiu del seu 50è aniversari de la seva ordenació com a sacerdot. Durant la cerimònia també es va cantar, com és habitual, l'himne de Sant Llop. Les sardanes van ser protagonistes a la plaça Font de la Roda amb la Copla Mediterrània. I ja a la tarda, a les 5, al Tardeo Cubano amb la Unió Habanera. Va ser a l'Avinguda Constitució, una activitat organitzada per l'Esquinita del Mojito. I el Parc Mariana Pineda va viure la segona edició de l'Street Fest. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La Festa Major ha tornat a acollir l'Street Festival amb tallers per a joves basats en la creativitat i l'esport. La segona edició del Festival d'Art Urbà ha comptat amb la creació d'un skate, des de polir-lo, pintar-lo, fins a fer-lo patinar. El Parc de la Mariana Pineda, també conegut com l'Skatepark, ha sigut l'escenari de la segona edició del Festival d'Art Urbà dirigit als joves. L'Street Festival ha omplert la tarda d'aquest diumenge 7 de setembre d'un taller dirigit per l'Esteve Aimà, artesà en creació de taules d'skate. A partir d'skates de fusta, els joves han hagut de polir-los i després pintar-los amb sprays de graffiti, aplicant-li cintes i dissenys creatius.
3: Bàsicament és un taller, primer de tot, de diversió. O sigui, és un taller perquè la gent vingui i amb sprays, amb colors, amb creativitat, a través de l'skate, s'ho passin bé, val? A vegades, sobretot, tant de petits com de grans, de creativitat, a vegades costa una miqueta. I trobar un caramel, com pot ser l'skate, perquè desenvolupin tot aquest procés de pintar i creatiu, crec que és molt divertit. Llavors, el taller consisteix, bàsicament, en taules d'skate artesanals, que jo les fabrico, les faig, llavors els dono a ells perquè en paper de polir la treballin, la deixin ben suau, i un cop està llesta, llesta per pintar, comencen a fer els colors, els dissenys, les formes, els degradats que ells vulguin. És a dir, il·lustren, fiquen el seu amor en la taula d'skate.
2: Quina importància té l'esport i la creativitat per tu i per la teva vida, sobretot per els valors que vols transmetre als nens petits?
3: Uau, crec que la vida sense creativitat o esport o il·lusió no és tan important, diguéssim, no? Refereixo en què sense creativitat, sense esport, no hi ha emoció. Sempre dic que la vida és moviment. I el monopatí és moviment. Els sprays, com que és una eina de pintar on és lliure, és a dir, no tens la resistència d'un llopis o d'un boli en el paper, sinó l'espray, és lliure. Això fa que no tinguis resistència. És llibertat 100%. Llavors, sí, 100%. És que és el millor, és que és molt divertit, és que mola molt, saps? Mola molt.
2: He vist que les places estan completes, no ha faltat cap nen. Com ho esperaves, això?
3: Doncs realment, al contrari, eren 12 places i n'hi ha 14 al final. Ja la gent està molt motivada i hi havia nens que volien venir que no estaven apuntats i sisplau, i gràcies a la Lourdes s'ha enrotllat molt i ha permès dues persones més. Llavors, uau, increïble que a Sant Andreu de la Barca la gent pugui disfrutar d'aquesta activitat.
2: És la teva primera vegada, la Festa Major?
3: Sí, primera vegada, correcte, i superemocionat, la veritat.
2: Sensacions de la Festa Major?
3: Uau, doncs només que la gent pugui disfrutar d'un espai així i un taller així i una activitat així, ja és l'hòstia. Bueno, no sé si puc dir l'hòstia, però és l'hòstia.
2: Explica'ns també, suposo que els ensenyaràs a patinar o quatre cosetes, ni que sigui.
3: Aquesta és la primera creativa, diguéssim, de fer-se el monopatí, però clar, si tens un monopatí i llavors no saps patinar, malament rai. Llavors, si aquesta part és de pintar, i un cop s'acabi, tinc uns quants monopatins, amb més grans, més petits, amb eixos diferents, perquè puguin provar coses diferents, llavors anirem cap a l'skatepark i allà els donaré quatre eines, quatre consells perquè no es facin mal, perquè puguin disfrutar del monopatí d'una forma segura i que ho passin bé.
2: Quines són les avantatges de patinar?
3: Sobretot, conèixer amics, conèixer gent, conèixer esports a l'aire lliure, sortir de casa, sobretot, no? A part, hi ha una cosa de l'skate que potser molta gent no coneix i que crec que és molt, molt, molt important, i és que l'skate, res és fàcil. L'skate és molt difícil. Aprendre a fer trucs, aprendre a patinar, aprendre a fer de tot, costa molt de temps. És el procés de no paris. Et caus, t'aixeques, segueixes. Et caus, t'aixeques, segueixes. I això, que ho apliques en skate, llavors ho pots aplicar en la vida, amb els amics, amb la família, amb la feina, en l'amor. Llavors, l'skate dona això, l'skate et dona vida i et dona un estil de vida que pots aplicar en tots els àmbits del dia a dia.
2: Per acabar, si vols fer una crida a que la gent practiqui l'esport i exerciti la creativitat.
3: Amics, amigues, agafeu monopatins, patinets, snows, taules de surf, el que sigui, però sortiu de casa. Veieu la natura, disfruteu de la natura i creeu. Siguin coses amb colors, amb fusta o el que sigui, però creeu i creeu amb vosaltres mateixos i disfruteu.
2: Finalment, l'Esteve ha transmès als nens i a les nenes la seva passió per patinar sobre quatre rodes i com aquest esport connecta amb la natura, el teu entorn i t'ajuda a socialitzar.
1: I de l'Street Fest, un altre espectacle que va tenir molt bona acollida al Parc Central va ser l'espectacle Asteroid amb la companyia Campi Qui Pugui. Un espectacle que va plegar molts nens i nenes al Parc Central per gaudir d'aquesta activitat. Com també van gaudir, i molt, a la plaça Font de la Roda, que va tornar a omplir-se de colors gràcies a la festa Holi. I al vespre es van lliurar els premis de la 30a edició de la Gincana Nocturna. L'equip del Llonganissa en Racing Team ha triomfat a la 30a edició de la Gimcana Nocturna. Sant Andreu Abarca ha viscut una de les edicions més emocionants i multitudinàries de la seva tradicional Gimcana Nocturna, i aquest any ha celebrat el seu 30è aniversari dins de la Festa Major. Amb més participants que mai, reptes enginyosos i molta rivalitat, l'edició del 2025 s'ha convertit en una nit per recordar. En Llonganissa en Racing Team s'ha proclamat campió amb 123,5 punts. En segona posició, els Trambolic Pistons amb 119,25 punts i en tercera posició, Emise Repicando amb 119 punts, que van ser els campions de l'edició del 2024. Hem pogut parlar amb els guanyadors. Llonganissa Racing Team, contents per haver triomfat i haver guanyat aquesta 30a edició de la Gimcana Nocturna.
4: Platòriques, ja no tinc paraules, de veritat. He plorat tota l'estona.
5: Bé, molt contents, la veritat. Vam començar fa quatre anys i dues victòries ja. I la veritat que ens ho prenem en competició, però al mateix temps també anar-ho a passar-ho bé. És una nit que al final, durant l'any, sempre ho diem, que estem tots repartits i al final és una nit que estem tots junts. I la veritat que mola perquè cadascú té les seves habilitats. Uns són més àgils, uns tenen potser més cultura general i entre tots la veritat que fem un equip molt guapo.
1: Bé, l'any que ve, què?
4: L'any que ve, amb la mateixa il·lusió de sempre, amb les mateixes ganes de guanyar i que sigui el que vulgui.
1: Expliqueu una mica de què anàveu.
6: Doncs aquest any el nostre tema era de piratejar videojocs. Hem coincidit amb els nostres companys de Creepy Crew i anàvem de la R4, que és una targeta de la Nintendo que piratejàvem videojocs, i anàvem pues, això de pirates, i hem fet un vaixell pirata que ha quedat xulíssim.
4: Unes disfresses que anaven guapíssims i guapíssimes.
6: Cada any anem millorant una mica més el nostre carro, a poc a poc.
1: Doncs cap a la tercera victòria l'any vinent. Gràcies. Gràcies.
6: Esperem. Adéu.
1: I en segona posició en aquesta gincana nocturna, la 30a edició ha estat el grup del Trambolic Pistons, amb 119,25 punts. Pujaven per primera vegada al podi després de 21 anys de participació. La seva perseverança i el seu bon humor tenen la recompensa d'haver quedat segons en aquesta gincana nocturna. Per cert, van anunciar que es retiraven.
7: Pues una il·lusió tremenda després de 21 edicions, que tengo que decir, es la primera vez que subimos al podium. Para nosotros es increíble y retirarnos con este segundo puesto es lo que mejor que podíamos esperar y bueno, con muchas ganas de seguir vinculados a Gincana como controles, ayudando en todo lo que se pueda para que esta fiesta siga adelante muchos años más.
1: Home, segons classificats aquest any, que heu estat allò justet i tal, a punt de guanyar o a punt de molt poca distància del tercer, no sé si us ho podeu pensar una miqueta i l'any que ve continuar, no?
7: Tenemos una buena base que continuarán con el grupo. Nos retiramos dos o tres miembros que ya estamos rozando la cuarentena, que llevamos eso, muchas gincanas a las espaldas. Las fuerzas ya no son las mismas que hace 20 años y estoy seguro que el resto de jóvenes del grupo dejarán el pabellón bien alto.
1: ¿De qué nabo?
7: Íbamos de Booth Quiz, el programa, el juego este de preguntas y respuestas. Y bueno, preparamos un pequeño quiz de la gincana, con preguntas de cuándo empezó, de bueno, un poquito de cultura de la gincana, y dio bastante juego con los controles.
1: ¿Quan va començar?
7: En 1992.
1: Molt bé, recordant també els inicis de la gincana nocturna que enguany ha arribat a la seva 30a edició. De fet, s'ha realitzat un documental que està disponible a la pàgina web de radiosantandreu.com, on es recorden aquests 30 anys d'història. Segona posició, de Trambolica Pistons, i tercera posició, amb molt poques centèsimes, Emise Repicando, campions del l'any 2024, tercera posició aquest 2025, amb 119 punts. Es consoliden com un dels equips més forts i constants de la història recent de la gimcana nocturna.
8: Doncs ha anat molt bé, la veritat. Ens hem posat molt bé. A més, som un grup que cada any anem reclutant noves generacions i la veritat és que haver guanyat amb el tercer premi amb més punts que l'any passat, el primer, per nosaltres és un orgull perquè tenim gent de 16 anys i gent també de 40, amb el que ha estat tot un orgull, de veritat, pujar a poder guanyar aquesta medalla tan xula que han fet aquest any, que és brutal.
1: De què anàveu?
8: Nosaltres anàvem d'Among Us, era un joc entre el joc d'Among Us, i llavors li donàvem la volta i anàvem d'Among Us en una església on hi havia un impostor.
1: Una gincana nocturna que en aquesta ocasió el tema eren els videojocs. El millor carro en aquesta ocasió, el grup guanyador va ser The Bar en Peor, que va sorprendre amb una espectacular reproducció del videojoc Just Dance, plena de música i també de llums. També un altre premi important, el de millor disfressa. En aquesta ocasió, la Patrulla Cochina, convertint-se en peixos animats que van recórrer tot el poble amb molt d'humor i també amb coreografies.
9: Molt, molt, molt bé. La veritat és que portem un estiu molt, molt de currants. No hem parat de treballar i de consultar escames i no hem parat, no hem parat.
1: Anàveu disfressades de peixos. Explica'ns una miqueta el per què.
9: Bueno, la gràcia era de peces, de l'ordinador, anar de peixos, de peces. I era com un joc de paraules que vam pensar alguna cosa perquè ningú repeteixi disfraç amb nosaltres. Llavors vam fer això.
1: Contenta, suposo, no?
9: Molt, molt, molt contenta. La veritat que és el primer cop que pugem i estem supercontentes. Totes.
1: Gràcies. Bon ambient a la 30a edició de la Gincana Nocturna, que també va comptar amb mencions d'honor sempre esperades, com Jim Brown, No Soy el Stripper, Barceló Ron Club, Aisa CT i Antes Muertas que Sin Birra, tots ells destacant per la seva actitud, col·laboració i també creativitat. Una edició de la Gincana Nocturna que es va celebrar sense incidents, ho vam valorar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor de Joventut, Javier Romero.
10: Jo no sé si és perquè és la 30a edició, no sé, però ja jo crec que aquesta edició va néixer amb una força, amb una, no sé, amb una ànima que l'ha acompanyat, penso, des del pregó fins avui. No, fins la prova zero, fins avui, i la veritat és que ha estat espectacular. Avui teníem l'esplanada, on grups mítics l'han omplert, doncs avui la Gincana Nocturna ha omplert una gran part de l'esplanada per veure aquests premis, i la veritat jo només agrair a l'equip de Joventut la feina feta, el voler-li donar encara més, després de 30 anys, una volta més a la Gincana, i crec que ho han aconseguit tots els grups. Els missatges que han dit des de l'escenari és que agraeixen molt a l'organització tot el que han fet, agraeixen aquests canvis, agraeixen la prova zero, i per tant, no sé, en nom de la ciutat i en nom de l'Ajuntament, agrair a tothom el seu comportament, que ha estat molt cívic, molt respectuós. Hem de recordar que, evidentment, és festa major, hi ha proves i la gent s'ho passa bé, i, evidentment, es generen a vegades sorolls, però la veritat és que ha estat tot excel·lent, cap incident, i bueno, els vull agrair a la Joventut de Sant Andreu de la Barca, que han estat exemplars i molt respectuosos, i que immenses gràcies.
1: L'alcalde Samarillo?
10: Per aquesta edició, sí. A lo millor per una altra edició hi ha un altre color que em vol apadrinar, però la veritat que la gent del supergrup groc bueno, ho han fet superbé, i per això aquesta menció. No perquè tinguessin la meva cara a la bandera, ni molt menys, sinó perquè s'han cohesionat grups diferents. Això també posar un valor a aquesta xarxa que s'ha creat de gent que no es coneixia en aquests supergrups, i per tant, un èxit.
1: Bé, veiem aquí que s'estan fent una fotografia els equips guanyadors. Parlem això dels colors, que també ha estat protagonista aquest any. Molts canvis s'han hagut, i sobretot en una prova zero, que han hagut de treballar de valent els grups, però jo no he trobat cap queixa, sinó agraïts de que haguessin de fer totes aquelles proves durant la setmana.
11: Doncs sí, ja a l'escenari l'any passat vam prometre que a la 30a edició posaríem tots els nostres esforços i les nostres il·lusions per fer-la la més especial, i creiem que així ha estat, perquè creiem que els grups això han viscut, o almenys així ens ho han transmès. Des del primer moment s'han ajudat entre ells, amb aquests supergrups, s'han motivat entre ells, han creat una xarxa maquíssima que no havíem vist mai a Sant Andreu, i que per nosaltres és un orgull, bé, que excel·leix realment.
1: de les proves d'aquest any. Com han estat aquestes proves? Ara sí que ja podem parlar de les proves de la gincana nocturna. Els dies previs, evidentment que no, per no desvetllar cap secret. Ja sabem que tot el que involucra la gincana nocturna es porta en secretisme.
11: Doncs sí, com dic, la planificació ha estat molt extensa en molts mesos i coordinant-nos amb tots els grups de controls, doncs, per dissenyar una gincana heterogènia, on hi hagués diversitat d'activitats i on hi hem destinat tots els recursos necessaris per fer-la inoblidable, i així ens ho han transmès, que ho han gaudit molt.
1: Lliurament dels premis de la gincana nocturna es van donar a conèixer abans del concert d'Estopaus el diumenge al vespre. Una gincana nocturna que ha arribat a la 30a edició, que ja comença a preparar-se la 31a edició, i queda aquesta ha destacat sobretot per al bon ambient que s'ha viscut i sobretot per la realització de les diferents proves que formaven part de la prova 0, i també distribuir els diferents grups participants, una seixantena, amb diferents colors. Un documental sobre la gincana nocturna recorda també els 30 anys d'història. Documental que està disponible a través del canal de YouTube de Ràdio Sant Andreu i també a través de la pàgina web de l'emissora municipal. I la música va posar punt i final del diumenge de la Festa Major amb un concert doble. Estopaus, grup tribut a Estopa, i també Les que faltaven van. La Festa Major d'aquest any ha tingut un so molt especial el diumenge a la nit, el d'Estopaus, un grup a tribut a Estopa que ha fet aixecar el públic amb un espectacle que barreja fidelitat musical i una passió desbordant per la música d'Estopa. El concert, celebrat a la mitjanit, va transformar la plaça en una autèntica festa popular amb centenars d'assistents corejant cada cançó. El projecte d'Estopaus neix, com expliquen els seus integrants, el Raül, l'Aitor, el Manuel i el Facu, de l'admiració de la banda original.
12: A ver, empezamos con la idea de montar un tributo a los grandes de Estopa, sí, y poco a poco fue desarrollándose. Sí, nos encantan las canciones, nos encanta lo que hacen y cómo no hacerles un tributo.
1: Por tu acento no eres de Cornellá, ¿no?
12: No, pero...
1: ¿Argentino?
12: Argentino y nada, Estopa se escucha en todos lados.
1: ¿De dónde te viene esta pasión por Estopa?
12: De mi padre. Mis abuelos son españoles y mi padre escucha Estopa desde siempre.
1: ¿Y a partir de qué empezó el grupo de Estopaus?
12: Bueno, yo empiezo en el grupo hace 2 años, soy el más longevo de esta formación, y empieza como una forma de homenajearlos, básicamente por la gran música que hacen.
1: Si hablamos de los conciertos que vosotros hacéis con Estopaus, ¿cómo serían esos conciertos? ¿Cómo lo definiríais?
13: Pues esos conciertos los definiríamos como una simbiosis, por así decirlo, con el público, en el cual, pues, lo más importante son ellos, obviamente, y intentando homenajear a Estopa, pues, desde la forma más pura y realista que se puede hacer, interactuando mucho con ellos y que ellos canten y se diviertan, que al fin y al cabo son los protagonistas ellos.
1: Cuando hay un grupo tributo, ¿intentáis hacer la copia del grupo original o intentáis también hacer cosas vuestras?
14: Hombre, al final siempre tienes que respetarles, ¿no? Intentar también, sobre todo por ellos y por el público, ¿no? Que escuchen algo lo más fiel, que es lo que quieren escuchar, escucharles a ellos. Pero bueno, pues siempre hay algún detallito, ¿no? Que podemos meter de marca nuestra, pero al final un 95% es Estopa tal cual.
1: Tú el guitarra, ¿no?
14: Sí.
1: Guitarra y tú el cantante.
13: Yo soy el cantante.
1: ¿Cuál es la canción que más os gusta interpretar en directo, Estopa?
13: Bueno, a ver, nos gustan todas, pero sí que es verdad que al final, pues las más destacadas, terminamos con Como Camarón y Cacho a Cacho, ya para darle un fin espectacular al show, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿Alguna canción?
14: Pues va por racha, al final he tocado tanto tiempo, pero últimamente me está gustando muchísimo la de Ojitos Rojos.
12: A mí la que me encanta es Me Quedaré.
15: A mí Rumba Triste.
1: No sé si vosotros habéis percibido alguna vez que entre el público hayan estado los mismos Estopa.
13: No, es algo que...
1: ¿Sería más presión o no?
13: Es algo que nos gustaría muchísimo, la verdad, porque yo me imagino el hecho, de hecho hace poco lo estábamos comentando, de estar dando un concierto de Estopa y que aparezcan ellos. O sea, sería mágico, la verdad.
1: No sé si hoy pasará.
13: Veremos a ver, ojalá.
1: ¿Cómo lleváis las giras?
13: Bien, bueno, sobre todo pues con un ritmo bastante alto, pero la verdad que con mucha ilusión. También destacamos el compañerismo que hay entre todos, que es lo más importante para nosotros también, y sobre todo no olvidarnos nunca de disfrutarlo, ¿no? Que es la esencia.
1: Aparte vosotros los estopaios, sois un grupo de diferente procedencia, ¿no? Uno de más de Bilbao.
14: Sí, eso es. Al final, bueno, lleva tiempo, ha habido algún cambio. Y pues sí, ahora mismo estamos cada uno de un lado. Pero bueno, siguiendo eso, con la esencia de los Estopa.
1: ¿Qué pensáis vosotros de los grupos tributo?
13: Pues de los grupos tributos, al final, bueno, creo que todo es respetable, y sobre todo si todo proyecto se enlaza o se inicia desde una ilusión y desde un homenaje como el que nosotros pretendemos hacer, creo que todo es respetable y lo disfrutamos mucho, que es lo importante.
12: A ver, si se mantiene y se respetan las calidades musicales de los músicos, estoy de acuerdo.
16: Yo creo que es importante que existan porque es una oportunidad de que mucha gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de poder ver a personas, a grupos que han admirado, porque no hayan podido llegar a sitios donde ellos han podido disfrutar, pues no sé, es una oportunidad bonita para que la música llegue todavía a más gente de la que podría llegar con los grupos originales.
14: Totalmente de acuerdo con ellos, al final la música es música. Es una oportunidad para homenajearles también, para disfrutar nosotros, disfrutar el público. Obviamente, yo soy fiel seguidor de la música que hace uno, la música original. Creo que cada uno tiene esa capacidad de sacar esa creatividad suya, pero entre medias esto es totalmente válido y ahí también hay que disfrutarlo, sobre todo, y dejarse ya tantas historias y de bueno, ya está, vamos a gozar, vamos a relajar y ya está. Vamos a gozar lo que está tocando esta gente y... Y eso.
1: ¿Cómo sonaría Estopaos? A ver, un guiño.
13: Bueno, a ver, ¿con cuál nos podríamos lanzar?
14: Falta la guitarra, ¿no?
13: Pues vámonos. Diría, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de...

0: ojitos rojos me faltan.
1: Després del concert d'Estopaus, les protagonistes van ser les que faltaven. Van a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, van oferir un concert amb versions. Vuit noies que reivindiquen les dones dalt de l'escenari amb una festa on van cantar les millors cançons, els millors èxits interpretats i composats per dones.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dilluns de Festa Major també van iniciar-se al Parc Central amb diferents jocs per a nadons, inflables i jocs gegants. I va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'última jornada de la Festa Major Petita engega carregada d'activitats per nens de totes les edats i conclourà amb un espectacle de circ. Els infants de Sant Andreu de la Barca podran gaudir durant aquest últim dia de Festa Major de la seva particular festivitat situada al Parc Central. Aquest dilluns els infants podran jugar amb els inflables, jocs de fusta per a totes les edats per demostrar la seva destressa i les habilitats i finalment la jornada acabarà amb un espectacle de circ amb artefactes amb rodes, monocicles alts amb cames i bicicletes de totes mides i colors. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha valorat molt positivament la Festa Major Petita d'enguany, sobretot per la gran afluència de nens, nadons i menuts i els seus pares i famílies.
4: Doncs mira, portem una Festa Major Petita molt participativa, molt massiva de famílies i els comentaris que ens estan arribant durant tots aquests dies és que els està agradant molt totes les propostes, els materials que s'han seleccionat i per tant estem molt satisfets. I la jornada d'avui, doncs bé, es presenta amb una mica de temps inestable i això pot ser que faci que hi hagi una miqueta menys afluència, també potser hi ha famílies que avui ja comencen a treballar, però tot i així el parc té bastant d'ambient, es pot gaudir molt en família de les activitats, també el no haver-hi potser tanta gent avui i res, avui el que trobem són jocs per nadons, tenim inflables i jocs gegants aquí al Parc Central.
3: Són 11:45 i el parc és gairebé ple, quasi tots els jocs que estan plens. Com valoreu que hi hagi tanta gent?
4: Doncs molt bé, això vol dir que les propostes que fem des de l'Ajuntament agraden, que és un reclam perquè vinguin les famílies. Avui el que trobem de l'espai de nadons és potser per nadons una miqueta més grandets, que es puguin mantenir de peu. Però bé, hem tingut també divendres i dissabte propostes per molt més petitons i avui doncs hem fet una mica de canvi. I res, l'inflable també molta gent, l'inflable sempre és una aposta segura, agrada moltíssim. I bé, esperem que les famílies acabin de passar aquest dia de Festa Major, l'últim, gaudint-ho moltíssim.
3: L'última jornada d'avui es tanca amb un espectacle. Ens pots explicar quin espectacle és?
4: Sí, avui a la tarda, a les 7, trobarem Caroli, l'Home Roda, que és un espectacle de circ. Trobarem sobretot equilibris amb bicicletes, amb monocicles i bé, també és un espectacle familiar per totes les edats i els infants i famílies segur que s'ho passaran d'allò més bé.
3: La Festa Major Petita ha estat l'espai per a les famílies, amb els nens i les nenes, de totes les edats, on cada dia hi ha hagut activitats, espectacles i jocs enfocats a un públic que habitualment no es té tan en compte durant les festivitats.
1: La Festa Major de Sant Andreu Barca ha comptat amb la segona edició del concurs de les Calacaixes, i és que Sant Andreu Barca ha viscut un cap de setmana amb una de les activitats més divertides i espectaculars de la Festa Major, el concurs de les Calacaixes. A la seva segona edició, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal, el dilluns de Festa Major, una vintena de participants han posat a prova l'equilibri, la concentració i la sang freda per aconseguir aixecar la torre més alta de caixes de cervesa i coronar-la amb èxit. El gran protagonista de la jornada ha estat Pau Olego, jove santandreuenc de només 13 anys, que ha aconseguit superar la resta de concursants i emportar-se la victòria aconseguint pujar a 33 caixes.
5: Bé, estem amb Pau Olego. Pau, quants anys tens?
6: 13.
5: 13 anys. Quantes caixes has pujat?
6: 33.
5: 33 caixes. Com ho has fet? Com ho has viscut?
6: Pues no sé, jo anava pujant i pues eso, que anava pujant i no parava.
5: Però hem vist que no t'has posat gens nerviós, eh?
6: No, jo estava nerviós, però no es nota.
5: Com ho has controlat? Quina tècnica has fet servir per pujar tantes caixes?
6: Pues la que fan tots, però com sóc petit i peso poc, pues...
5: Home, això t'ha donat facilitat, no?
6: Sí.
5: De totes maneres, clar, són 33 caixes, estaves molt amunt, eh? Miraves al terra o no? Intentaves no mirar?
6: No, sí que mirava, però m'agrada.
5: Estàs content?
6: Sí.
5: Segurament guanyaràs, no?
6: No sé. Segurament hi ha algú que em superi.
1: Doncs finalment no l'ha superat a ningú i Pau Lego s'ha coronat en aquest segon concurs d'escalacaixes de Festa Major. De fet, amb una habilitat impressionant i calma sorprenent per la seva edat, Pau Lego ha aconseguit apilar més caixes que ningú abans de que la torre cedís, mantenint-se dempeus a la cúspide davant de l'aplaudiment del públic. Hem parlat amb Cristian Monilla, que és de l'empresa Escalabirres Air Laundry, perquè ens expliqués i en donés més detalls en què consisteix l'escalacaixes.
7: L'escalabirres és una activitat doncs, una mica estranya, però és molt divertida. Partida on consisteix en pujar caixes de cervesa el més amunt possible.
5: Aquí tenim una grua muntada, no?, que ajudarà també les persones que participin, no?
7: Sí, tenim una grua muntada per assegurar-les amb l'arnès i amb corda i grigri perquè pugui pujar uns 12 metres.
5: Quines característiques han de tenir les persones que vulguin participar i que participen a l'escalabirres?
7: El més important és agilitat i equilibri, sobretot l'equilibri perquè és una activitat on si no tens equilibri te'n vas cap a baix.
5: Demaneu algun requisit pel que respecta doncs, la roba, les sabates, bamba?
7: Bueno, les sabates han la punta de ser el més fina possible, perquè si no, no t'entra el forat de la caixa, però per lo de més has d'estar còmode, però l'únic són les sabates, perquè si ho fas descalç fa molt de mal.
5: Quantes caixes porteu avui a Sant Andreu de la Barca?
7: Avui portem 35 caixes, a veure si les pugen.
5: Quant seria més o menys el rècord habitual?
7: El rècord jo no l'he vist, però per el que m'han dit els companys, 36 caixes.
5: Pràcticament el que porteu avui aquí.
7: El que portem avui, sí, a veure si ho aconsegueixen.
1: Ningú ha aconseguit pujar totes les caixes, però sí que han pogut parlar amb d'altres dels participants.
5: Estem amb Adrià González, participant d'aquest escala caixes. 28 caixes has pujat, déu-n'hi-do, no?
8: Sí, sí, la veritat és que el que més ha costat no ha sigut pujar totes les caixes, sinó que ha sigut veure-se-les. Bueno, és la segona vegada que ho faig, perquè bueno, hi ha un pique sempre entre la meva germana i jo, a veure qui fa més caixes, i bueno, ara 28 caixes no està malament, però bueno, ara veurem què fa la meva germana.
5: Adrià, què es necessita per poder participar a l'escala caixes? Com vas pujant caixa a caixa, què penses? Quina és l'estratègia que tu utilitzes?
8: Bueno, molta coordinació, perquè al final no pots perdre ritme. Al final puges un peu, un altre peu, la mà, agafes la caixa i això ho vas repetint. I, bueno, i al final no te n'adones, però vas pujant molts metres i al final la base està superlluny i el més complicat és mantenir-se bueno, estable allà dalt de tot i que no bufi cap bufarada de vent, perquè si no ja vas al terra.
5: I quan comencen a tremolar les caixes, aquí perill, no?
8: Sí, sí, hi ha molt de perill i ja, bueno, t'has de concentrar, a relaxar i, bueno, i que tot surti bé, perquè si no, ja estàs al terra un altre cop.
1: Segona edició de l'Escala Caixes a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. Pau Lego, de 13 anys, ha estat el guanyador d'aquesta edició.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí el Via Directa d'estiu d'avui. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa, on avui hem tornat a reviure la Festa Major 2025. D'aquí una setmana tindrem la Festa Major 2026, que la tornarem a viure gràcies també a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Més

0: La Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: He estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que sí. Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona, no coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona, doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots...
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps... s'haurien plantejat doncs d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama ho va passar malament. Jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells, ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No, que
1: però la vida a vegades no sempre ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: a
1: dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona ha d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, sinó un altre ja plega, mare meva. Vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara
2: sí.
1: Parlem de literatura, però això,
2: però
1: és
2: això sí,
1: generalitzat en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan,
2: que...
1: ho fan.
2: Ei. Ei. I clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues
2: sí.
1: novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan viem potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, no, no, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglarà?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna-la a posar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat
1: de
2: torta.
1: Ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, pues, clar, no tenia... Encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, pues, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps amb aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi ni de demanar-ho, no, que era cosa dels pares.
1: Quan són petits, no...

0: que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor. I llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la Casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, però també, que el tema, no?, de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava, sí, d'una part diferent, però...
0: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí. No hi havia lloc millor per néixer perquè està, que a més, apassionada de la història, historiadora.
0: Molt, sempre m'ha agradat. Jo parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no...
0: No en dir res, que aquí si no, la canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taúl, a Montessori, i clar, de vegades quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
0: allà,
1: mirant,
0: jo
1: arribaré a l'escola.
0: Ja, sí.
1: Però ara
0: sí,
1: les
0: perquè
1: pedres.
0: Tampoc em matava, eh? Anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
0: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
0: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
0: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari...
1: Uh-huh.
0: Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no en tenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
0: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
0: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
0: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
0: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
0: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
0: Sí. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
0: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
0: Sí,
1: sempre surt.
0: Això és expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella, o sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
0: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
0: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, a mi tota la gent de la meva edat, els que eren una mica més grans,

0: que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ella ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic jo, és sí, que t'escolto i no m'entra,
0: eh? Dies, i com està vostè? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
0: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa que, és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament, però jo escrivia en català. I llavors quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem en català, un català espantós, perquè encara eren molt maldestres. I després sí, ja vaig, a veure, vaig dir, això s'ha d'acabar, això és, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
0: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno, bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
1: Bueno, jo no he viscut això. Clar, ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
0: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava el 4, però clar, amb les matemàtiques es fixava.
1: Entre mig.
0: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig incapacitar, jo mateixa, eh?
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta, aquesta història que des de, bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
0: Potents.
1: Sí, sí.
0: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
0: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones
0: fortes. Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
0: sí, sí,
1: les has triat també moltes dones pioneres en les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
1: Bé, què llegia... són els primers llibres que recordes?
0: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella...
1: Ah, sí,
0: que
1: es com... sí.
0: Bueno, clar, tot en castellà, però aquests,
1: bé, però
0: aquests
1: és
0: contes... llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, i jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat, i eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic com si fos això, com si fos un TVO, o llavors podies llegir la història.
1: Text.
0: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, no, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratges a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby, i que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor, i jo, doncs, bueno, amb 10 anys llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava, m'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava, però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Sí, avui en dia es fes?
0: Oh. És,
1: bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles, i que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven, bueno, els conserven en un un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris,
0: sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb en Folky Torres, és curiós també.
0: Sí, sí, sí. Això també és meravellós. Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre, també, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'hi picava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies, pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
0: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val.
0: Eh?
1: Maria del Carme era de guerra.
0: I la cosa habitual, nena, s'acord.
1: Si deien nena, anàvem bé.
0: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot. Sí, amagar-ho. Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
0: S'ha passat volant?
1: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
0: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
0: Les traduccions.
1: Mira!
0: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida, eh?
0: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
0: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
0: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
0: Som-hi.
1: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
0: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, el cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socias.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol. o un títol diferent. Aleshores l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la, a la, a la, a la història, no?
4: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina, un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubón són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són una, uns germans que viuen en una mansió, una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on, on es pateix aquesta, aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre. Perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan, quan es llegeix la novel·la.
4: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que, com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com, un, com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta, aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I us faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves bessones, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
4: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb, amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rancors, tots n'hem conegut, rancors familiars, rancors de poble, rancors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? El, sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o al barri.
4: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell. I jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies, i la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
4: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que, doncs, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? Són... És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, estar ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi han centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És el que una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt, però molt, però molt, però molt dolents, eh?
3: Hi ha una... Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
4: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
4: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugon, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
4: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugon i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
4: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, és el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
4: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet, tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però en tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
4: Més?
3: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
4: Calla, això m'encanta quan em feu aquestes coses.
3: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
4: Ens anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anirem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
4: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
2: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest...

Ou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i després de convertir-se a l'islam amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

És la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible. Un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats, anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte, és aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuem en aquest envia directe d'estiu i pràcticament a una setmana de l'inici de la festa major d'estiu de Sant Andreu de la Barca. Avui, en aquest envia directe d'estiu, volem reviure la festa major 2025. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
2: Ara sí, cridem tots junts, visca Sant Andreu de la Barca! Visca la festa major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots!
1: Els gegants, l'Andreu i la Quimeta i la colla Diables de Sant Andreu de la Barca han realitzat el pregó de Festa Major 2025. Ho han fet a la plaça Ensem Claver, una plaça plena de santandreuencs i santandreuenques que no s'han volgut perdre el pregó inicial de la Festa Major. Un cop ha finalitzat aquest pregó, hem pogut parlar amb els protagonistes, amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també amb Enrique González, que és el president de la colla de Diables.
3: Bé, primer de tot, Dani, hem pogut escoltar l'Andreu i la Quimeta. Era la sorpresa que teniu guardada en el dia d'avui, eh?
4: Doncs sí, l'Andreu i la Quimeta tenien moltes ganes d'adreçar-se a Sant Andreu. Sant Andreu li ha donat molt als gegants, tot, són molt estimats i avui han volgut tornar aquesta estima i jo crec que els primers al·lucinats han sigut ells.
1: Com heu viscut aquest pregó des de que us van comentar que l'Andreu i la Quimeta serien els encarregats fins a arribar avui? Ja ha passat el pregó de Festa Major, no sé, esteu més tranquils?
4: Com deu suposar, molts nervis, molta responsabilitat. Què fèiem, com ho podíem fer, com podia quedar la cosa que quedés, que parlaven ells, i crec que els ho hem aconseguit, ha quedat un pregó molt maco.
1: He compartit aquest pregó amb la colla Diables, 30 anys d'història d'aquesta entitat de Sant Andreu de la Barca, i també heu gaudit d'aquest pregó, eh?
5: Bueno, com ja et van dir en l'entrevista, teníem sorpresa, no podíem fer un pregó com sempre, com cada any, perquè els Diables sempre tenim que tenir una mica de màniga ampla, i bueno, crec que ha quedat molt xulo.
1: En versot, eh?
5: Sí, la veritat és que ha sigut un versot molt col·laboratiu, o sigui, molta gent de la colla ha participat, i penso que, bueno, que hi ha també un punt d'originalitat.
1: El primer president, l'últim president, l'actual president de la colla de Diables, per tant, la història dels 30 anys aquí reunida avui en aquest pregó.
5: Oh, el president actual, que esperem que no sigui l'últim, sí, que puguem gaudir dels correfocs molts anys. Però sí, sí, és molt maco perquè veus, hi havia molta gent dels inicis i veus molta gent jove, molts nens que ja venen a tocar de tabals o que venen a fer correfocs, i és molt emotiu.
1: Com afronteu aquests 30 anys?
5: Bueno, moltes ganes de fer coses i de posar en marxa noves seccions per seguir creixent.
1: Des de la colla Diables, l'Andreu Quimeta, d'aquests 30 anys, la celebració no es queda amb aquest pregó, perquè el dia 27 ja teniu preparat alguna història.
4: Doncs sí, el 27 l'Andreu i la Quimeta celebraran el seu aniversari i han preparat una festa grossa al Parc Central durant tot el matí.
1: Com una boda o no?
4: No donarem moltes més pistes, no. És una celebració d'aniversari.
1: Felicitats als dos.
5: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Un pregó amb molta intensitat, i amb molta intensitat també l'ha viscut l'alcalde Marc Giribet i també el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, estem amb l'alcalde Marc Giribet, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, ja han començat la Festa Major amb aquest pregó, amb aquestes dues entitats, la colla Diables, l'Andreu i la Quimeta. Venim del pregonet també de Festa Major amb Bosc de Somnis. Ja ha començat la Festa Major.
6: Ha començat, i perdona que et digui, Jordi, ha començat amb una emoció. O sigui, acabem de sortir ara mateix del balcó. Jo no sé si és l'adrenalina ara mateix, però la plaça plena, moltíssima il·lusió. Les entitats totalment cohesionades, també amb els grups de la Gincama que han vingut amb aquesta prova zero. Molta emoció.
1: Sobretot en el seu discurs a la part final, doncs reclamant que els santandreuencs i les santandreuenques s'ho passin molt bé en aquesta Festa Major i, com sempre, amb respecte i seny.
6: Entre tots fem una Festa Major, que ens ho passem bé, que ens divertim, que tinguem respecte per tothom, però sobretot que ens sentim orgullosos del tros de ciutat que tenim, de la societat que tenim, de les entitats que tenim i de l'emoció i les ganes amb la qual la gent de Sant Andreu viu aquesta Festa Major. Per tant, això és impressionant.
3: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, com ha vist aquest inici de Festa Major?
7: És al·lucinant, la marxa, la plaça saltant, brincant, és molt bé, molt bé, és un inici molt emocionant. Estem molt orgullosos d'aquest inici, començar ja amb tanta força aquesta Festa Major, i ara vinga, doncs, als concerts, cap a dalt a l'esplanada, i a saltar, a prendre alguna cosa, sopar, i molt de marxa.
3: I la mena ha saltat la sorpresa, hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta.
7: Sí, ja van tenir que anar una mica a logopeda, perquè 30 anys sense poder parlar, doncs, els he costat una miqueta, però la veritat és que molt bé, estem molt orgullosos, i a més això, que dues entitats de cultura tradicional tan fortes hagin arribat a 30 anys, és un orgull per la ciutat.
3: I ara 4 dies de festa, eh?
7: 4 dies de festa, això amb respecte, però passar-s'ho tot, tothom molt bé, hem fet activitats per totes les edats, des dels més petits, el parc central de 0 a 3 anys, que cada matí tindran activitats i les tardes tindran també espectacles, com pel jovent, per la gent gran, pels que els agrada el rock a l'Ermita, revivint el rock Andreu, vull dir que serà una Festa Major, crec, espectacular.
3: Un pregó de Festa Major on hem pogut escoltar les veus de l'Andreu i la Quimeta, que han estat protagonistes del pregó.
8: I bé, ara demanem una mica de silenci, perquè, com he dit, arriba la màgia a Sant Andreu la Barca, i per primera vegada a la història, l'Andreu i la Quimeta tenen veu. Així doncs, Andreu i Quimeta, endavant.
9: Quimeta!
10: Què et passa, Andreu?
9: M'ha donat una estirada al cavallet. Quin mal!
10: Doncs estrenya't els cargols o el que vulguis. Però sobretot recupera't, perquè demà tenim trobada.
9: Entesos, entesos. Quimeta!
10: Què et passa ara, Andreu? No et farà pas mal la cidra de Verdadidra, oi?
9: No pas, però m'acabo d'adonar que hi ha un munt de gent mirant-nos. Que hi saps alguna cosa?
10: Oi tant! Aquesta gent ens mira perquè aquest any fem el pregó de la Festa Major, ja que celebrem el nostre 30è aniversari.
9: 30 anys han passat? Si sembla que va ser ahir que vam sortir del taller. Quimeta!
10: Oh, i no hi ha hagut temps de pair-ho, ja que entre viatges per Espanya, escapades a Andorra, excursions per tot Catalunya i fins i tot pujades a Montserrat, no ens n'hem adonat.
9: I és que gràcies als nostres músics, portadors i portadores, veiem per tot arreu, guanyant-nos des de les 3 dècades, les mirades sorpreses dels infants. I molts que feien quan eren petits els nostres inicis, avui ho fan de la mà dels seus.
10: Nosaltres, que representem la cultura popular, volem reivindicar que som molt més que festa i passar-ho bé. Que darrere de cada ball, de cada cançó, de cada acte, hi ha molt més. Que també som compartir moments, somriures, abraçades i retrobraments. És la suma de tot això els que ens fa tan especials.
9: Per això, nosaltres, tantes festes majors hem vist, us desitgem que la gaudiu i compartiu, perquè a tots aquests moments són un regal.
10: Per molts anys, ballant
9: i celebrant molt bona Festa Major.
6: Un fort aplaudiment per l'Andreu i la Quimeta. I des d'aquí m'agradaria que fes un fort aplaudiment a la Montse i al Miquel, que són els que han posat la veu, l'Andreu i la Quimeta, que són els més portadors que van portar el primer dia els gegants, l'Andreu i la Quimeta.
3: Els castellers de la Droga també han participat en aquest pregó de Festa Major i també, com no, els altres protagonistes del pregó de Festa Major són els Diables de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren 30 anys d'història.
6: Diables, la plaça és vostra.
11: Ja som aquí, i aquí ja hi som. Avui els Diables fan tremolar el balcó, que enguany estem d'aniversari. Venim amb trons, guspires i pregó incendiari.
12: Ens fa molta il·lusió tenir la veu de la Festa Major. Ens falten les paraules per parlar de tot. Ha costat arribar, hem hagut de suar, però res ni ningú ens farà aturar.
11: No patiu, alcalde ni ajuntament. Avui no venim a fer cap escarment. Que aquest no és dia de criticar, sinó per riure, ballar i cremar. Bravo.
12: Per fi ha arribat l'hora de soroll i gresca. 30 anys de pólvora i frum a la fresca. La plaça s'omple de foc i tempesta. I és que els diables estem de festa.
11: Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí... Perdoneu, és que si no, no escolto res jo aquí. Torno a començar aquesta. Ens omple d'orgull veure com aquest any la colla ha crescut. Podem veure des d'aquí molts diables que han nascut i d'altres que d'arreu han vingut. Avui tots junts fem festa i fem caliu.
12: Sembla juny aquell dia que vam començar i ens agradaria recordar el que fins aquí ens ha portat.
11: Al bar del Teatre de Foment vam fer el primer crit. A l'antiga biblioteca vam créixer amb neguit. Ara a l'antic ajuntament tenim la cova. Sabem que és res, que res més frena i tot renova.
12: La història dels diables és llarga i plena de flama. Fins i tot vam adoptar un drac amb molta fama. I qui ho diria d'aquell drac gegant, diablots i ous en van sortir fumejant.
11: El foc ens uneix, però ser diable és una manera de fer. La pólvora ens crema la pell i ens omple els pulmons. Ser diable és mirar, és sentir, és ser, és dansar entre cuspires, foc i el soroll dels trons.
12: Diables som i serem, i amb foc al cor ho viurem. Que corri el vi i encengui l'ambient. La nit és nostra i la plaça tremola. Surten espurnes que ballen i plouen.
11: Que sonin els tabals i s'encenguin les forques. La nit s'il·lumina, s'encenen les torxes. Les espurnes salten sota les cascades i els diables ballen entre flames i mirades.
12: Demà al correfoc sigueu tots convidats, però recordeu protegir-vos bé aquests caps. I és que no seria la primera vegada que les palmeres del poble surten amb alguna cremada.
11: Felicitats també a l'Andreu i la Quimeta, que també estan d'etiqueta. I esperem molts anys poder celebrar tradició i caliu sense mai acabar.
12: Visca Sant Andreu de la Barca! Visca la colla de diables!
13: Visca.
12: I visca la festa major!
13: Visca.
11: I visca la mare que ens va parir, collons!
1: I finalment el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha posat punt i final al pregó inicial de la Festa Major 2025 amb l'Andreu i la Quimeta, que per fi hem pogut escoltar les seves veus, els gegants de Sant Andreu de la Barca i, com no, la colla de diables celebrant aquests 30 anys d'història.
14: Bona tarda, santandreuencs i santandreuenques, i molt bona Festa Major. Deixeu-me abans de res donar la benvinguda als diables, als gegants, però també als grups de la gincama que aquest any fan 30 anys. És... M'encanta el color groc. Escolteu, aquesta plaça fa molt de goig, any rere any, festa major rere festa major, està més plena de vida que mai. Moltíssimes gràcies, Sant Andreu! La cultura popular és fonamental, perquè explica qui som i com som. Ens fa poble, ens cohesiona. I si coneixem i participem de les nostres tradicions, com són els gegants, com són els diables, o com potser és també la gincama nocturna, ens sentim orgullosos i orgulloses de Sant Andreu de la Barca. Ara ja em diuen que no cridi perquè em quedo sense veu, o sigui que intentaré no cridar. Escolteu, això és el que volem des de l'Ajuntament, construir conjuntament amb tots i totes vosaltres la ciutat del segle XXI orgullosa d'ella mateixa, que celebra les seves tradicions, però que també mira el futur. I per això vull fer una última crida i vull que m'acompanyeu. Vull que viviu la Festa Major amb orgull. Vull que viviu la Festa Major amb estima a la ciutat. Us convido a viure la Festa Major en respecte a tothom. I en recordeu-vos, la Festa Major és possible gràcies a les entitats i al teixit associatiu de la nostra ciutat. Per ells també. Ara sí, cridem tots junts, visca Sant Andreu de la Barca! Visca la Festa Major! Visca els santandreuencs i santandreuenques! Gràcies a totes i a tots!
1: El pregó de Festa Major que va donar inici a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca i també amb la colla de Diables. Abans, Vostres Somnis iniciava la Festa Major petita amb el seu pregó al Parc Central.
13: El pregonet a càrrec de Bosc de Somnis ha donat el tret de sortida a la Festa Major petita al Parc Central de Sant Andreu de la Barca. L'Associació pel Desenvolupament d'Infants amb Capacitats Especials i amb motiu del seu desaniversari ha iniciat la festivitat pels més petits. L'acte també ha comptat amb la participació dels gegantons, els castellers de la Droc i els ous de drac de la colla de Diables. La directora de Bosc de Somnis, Sílvia García de la Plaza, ha pronunciat un pregó emotiu, alegre i reivindicatiu que ha marcat l'inici de 4 jornades plenes d'activitats i espectacles al Parc Central. Comptem amb Sílvia García, que ens explica què suposa per Bosc de Somnis la Festa Major.
15: Doncs és un acte de celebració i un acte de commemoració de tota la feina feta durant aquests anys, haver-nos donat l'oportunitat de poder fer el pregonet de la Festa Petita i haver estat invitats a tots els actes que fa l'Ajuntament.
13: Quins valors representa Bosc de Somnis?
15: Doncs el principal, empatia, amor, sinceritat i sobretot ajuda.
13: Per què és tan important Bosc de Somnis per Sant Andreu de la Barca?
15: Doncs perquè som la primera entitat que va néixer aquí fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu de poder ajudar a infants, joves i famílies amb diversitat funcional, i som ara mateix l'única entitat de les tres que formem part de l'àmbit social del poble que ens dediquem a persones amb diversitat funcional que podem fer teràpies amb aquests infants, diversos tipus de teràpies, ajudes a famílies, assessorament, suport, i a més doncs, fem una tasca social aquí al poble on bueno, intentem construir un Sant Andreu per tothom.
13: Quin missatge heu volgut llançar amb el pregonet a Sant Andreu de la Barca per iniciar la Festa Major petita?
15: Doncs que tot i que la mirada envers les persones amb discapacitat ha canviat i està sent cada vegada més àmplia, doncs necessitem continuar treballant aquest aspecte per fer-la del tot inclusiva.
13: Quin desig li demanaria en aquesta Festa Major?
15: Doncs que doni oportunitats a tots els infants i joves tinguin una discapacitat.
13: Després del pregonet, la cercavila de Festa Major ha desfilat pels carrers de Sant Andreu fins a la plaça d'en Cercle B, on s'ha pronunciat el pregó, una passejada que ha comptat amb els gegants, els diables i els castellers.
16: I continuem aquest pregó amb una entitat i unes persones que ens fa molta il·lusió que siguin ells els encarregats de fer el pregonet de la Festa Major. Pepita, ells són els nens i nenes del Bosc dels Somnis, una entitat que aquest fa 10 anys i durant aquests 10 anys han fet una gran feina a Sant Andreu de la Barca. Per això us demano un fort aplaudiment i que s'acostin els protagonistes per fer el seu pregó.
17: Bona tarda,
18: bona tarda a tothom.
19: Bona tarda.
17: Bona tarda.
15: Bona tarda a tothom. Nosaltres som Bosc de Somnis, una entitat que va néixer ara ja fa 10 anys a Sant Andreu de la Barca i que treballa amb i per infants i joves amb diversitat funcional i les seves famílies. A la nostra entitat no només treballem fent intervencions terapèutiques, activitats de lleure o treballs específics de suport i acompanyament amb les famílies, sinó que també treballem amb un projecte social destinat a fer Sant Andreu de la Barca més inclusiu, més sensible i per tothom. I això no seria possible sense aquelles famílies que treballen totes les setmanes per a que tots aquests projectes puguin florir.
17: Aquest any fem 10 anys i estem molt contents de poder ser els protagonistes del pregonet de la Festa Petita Major. Aquí, a la Festa Major Petita, trobareu moltes activitats per als més petits de la família on podreu gaudir i passar-ho d'allò més bé.
18: A qui li toca?
15: Visca la Festa Major. I tres. Visca la Festa Major!
1: Amb el pregonet començava la Festa Major Petita i al vespre l'ermita de Santa Madrona va donar lloc al Rock Andreu, que tornava en aquesta festa de Sant Andreu amb el concert de tres grups locals, Crom, Warm Hotel i Six. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
13: El Festival de Música Rock Andreu torna a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca amb grups locals. Crom, Warm Hotel i Six han fet vibrar els santandreuencs que s'han acostat a l'ermita de Santa Madrona. Hem parlat amb els músics, que ens han explicat la importància de mantenir viva la música local i el plaer de participar en la reedició de Rock Andreu. Parlem amb Víctor Grey, de Crom.
19: Doncs tota una sorpresa que en Satur hagi comptat amb nosaltres, amb un equip local, amb un grup local, i la veritat, amb moltes ganes, molta il·lusió. Ja fa molt de temps que vam tocar nosaltres a les festes de Sant Andreu de la Barca, amb una edició que vam gravar fins i tot un disc. L'Ajuntament va promocionar un disc per fer una mica de salut i tal, i no sé, molt bon ambient, bona distribució, no sé, d'equip, i molt bé, molt contents, la veritat.
13: Quines sensacions teniu en aquest concert?
20: Bueno, hace mucho tiempo que esperábamos que el Rock Andreu se volviera a hacer porque se echaba de menos. Estamos súper contentos de que ayuden a las bandas locales y traigan de fuera bandas no conocidas. Es una manera de promocionarnos todos y de esparcir la cultura que tiene y se produce en la zona local, ¿no? Yo espero que con esto sea el principio de una nueva larga saga de Rock Andreu.
13: ¿Por qué el rock es el mejor género? Porque me imagino que defenderéis que el rock es de los mejores géneros.
21: Por supuesto, ¿no? Yo creo que el rock es un poco parte... Tiene muchos matices, como la vida misma, y tiene una riqueza de ideas y que transmite y emociones que otras músicas a lo mejor se limitan más en las ideas que transmiten y en las emociones.
13: ¿Cuál es la canción más mítica de vuestro grupo?
19: Bueno, de hecho, en esta edición estrenamos dos canciones propias. Esperemos que esas dos canciones propias sean la más mítica. Una es Dios Menor y otra es una sorpresa que desvelaremos durante la noche, y esperemos que realmente se conviertan en las favoritas de la noche de nuestro público, claro.
13: ¿Queréis hacer un llamamiento para que la gente se acerque?

La senyora Tomasa i Mamaduixa van ser els protagonistes de l'escenari central de l'Avinguda Constitució el divendres a la nit. La senyora Tomasa, amb el seu mestissatge sonor i la seva energia, va fer ballar i cantar centenars de persones reunides a l'Avinguda Constitució amb un concert que va començar a les 11 del vespre i es va allargar ben entrada la nit. La seva fusió de salsa, timba, drum bass i sons urbans van convertir l'espai a una autèntica pista de ball. La formació barcelonina va presentar les cançons del seu darrer disc, 1040, on reflecteixen les experiències d'una gira internacional de més de 1.000 dies. La senyora Tomasa va fer vibrar Sant Andreu de la Barca amb una nit de mestissatge i també d'energia, una banda formada a Barcelona l'any 2012 que s'ha convertit ja en una de les bandes més innovadores de l'escena musical espanyola. El seu so barreja ritmes llatins com la salsa o el bugalú amb l'electrònica moderna. També música house, creant un estil propi i també global, amb àlbums com Corazón, Bombo y Son del 2014, Nuestra Clave del 2017 i Alegre pero Peligroso del 2020, doncs formen part de la discografia de la senyora Tomasa, que va actuar a Sant Andreu de la Barca, obrint, musicalment parlant, la Festa Major 2025.

El pop urbà de Mamaduixa em va convèncer amb la seva proposta musical fresca i enèrgica, ritme de Que Chévere i de Riqui T, dues cançons populars de Mamaduixa. El músic en barceloní va actuar a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, oferint un espectacle que va combinar música urbana, pop electrònic i lletres plenes d'ironia i també de crítica social. Consolidat com una de les veus més originals de l'escena catalana actual, Mamaduixa va presentar les cançons del seu primer disc, La Criolla, de l'any 2025, un treball que ret homenatge a la Barcelona bohèmia dels anys 20 i que destaca per un so fresc on es barreja amb pop electrònica i cançó d'autor. Temes com Catalan Society han brillat per al seu to irònic i crític, retratant amb humor i complicitat costums i icones catalanes. Mamaduixa, com dèiem, va actuar a Sant Andreu de la Barca, també en cançons com Vitamina de l'amor o la ja més coneguda Que Chévere.

0: chévere. I el divendres la festa va finalitzar a la Clota, on els més joves van poder gaudir fins a altes hores de la matinada d'una festa doncs, dedicada per ells.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Com és habitual, els dissabtes de festa major arrenquen ben d'hora, a les 9 del matí, amb les matinades de l'agrupació cultural Aigüestoses. En aquesta ocasió, amb la participació dels grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc. La trobada i la sortida va ser a la plaça 11 de setembre. Va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca per finalitzar a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert. I a les 9 també arrencava una altra activitat tradicional de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la cursa d'eslot en el centre cívic del Palau.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la tradicional cursa d'escalèstric. El centre cívic del Palau ha acollit l'activitat oberta per tots els nens i nenes de 3 a 13 anys. El secretari del club, Miguel Ángel García, ens ha explicat aquesta tradició i com funcionen les pistes i els cotxes.
3: Cariñosamente somos unos frikis que no que bueno que desde pequeñitos jugamos al Scalestri porque no teníamos consolas o jugabas al balón, jugabas a fútbol o jugábamos a Scalestri o a juegos de mesa que era lo que había en nuestra época, ¿no? Y bueno, nos gusta mucho, esto nos une, organizamos carreras, los coches con los que organizamos carreras no tienen nada que ver a los coches comprados porque bueno, luego todos estos coches requieren una preparación, requieren un tiempo y luego los tienes que ir rodando, tienes que ir ajustándolos, afinándolos, ¿vale? Y después lo que es el hobby aquí, aparte de esto, bueno, consiste en correr mucho, intentar no salir e intentar no salirte, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que corremos ya con unos mandos más preparados que no cuando tú te compras una caja de Scalestri, ¿vale? Que son mandos de correr y frenar. Los mandos que con los que corremos aquí son mandos electrónicos, son mandos más caros. Tú puedes variar la potencia que le quieras dar al coche, tú puedes variar el freno, le puedes poner más freno, menos freno, en fin, tiene toda una serie de cosas que no tiene nada que ver al mando cuando lo tenemos en casa. Y lo demás, bueno, consiste en venir, rodar y dar muchas vueltas, y ya te digo, y esto nos sirve un poco, bueno, pues para juntarnos aquí, normalmente los viernes por la noche solemos hacer carreras, quedamos para cenar y pasamos el rato y la carrera.
2: Muy bien, pues cuenta a la audiencia que quiera acercarse aquí, que quiera venir con los niños, ¿qué normativas tiene el Scalestri? Es decir, ¿vendrán aquí los niños y si se les sale la primera curva, que se vuelve a poner? ¿Cómo funciona esto?
3: Vale, bueno, hoy, a ver, evidentemente las carreras son para niños. Ya de entrada les vamos a bajar el voltaje en la pista, básicamente porque ellos no, lo de frenar el coche no lo entienden. Entonces, claro, se salen mucho y entonces ellos ya van a correr con un voltaje más bajo. Nada, yo animar a todos los padres que vengan, que traigan a los críos aquí. Aquí alrededor de la pista va a haber una serie, vamos a ver unos cuantos de nosotros que vamos a cubrir unos puestos específicos alrededor de todas las pistas y cada vez que ellos se salgan les vamos a colocar el coche.
2: El centre cívic romandrà obert tot el matí per acollir les famílies que vulguin acostar-se i endinsar-se en aquest món del motor, però sense gasolina.
0: La plaça 11 de setembre va acollir el dissabte de festa major una ludoteca organitzada per All Language School amb la col·laboració del Dado Enroscado i també per la botiga Matom Store. Una jornada que va servir també per celebrar dos tornejos, el torneig de Carcassonne i el torneig de Carcassonne Junior. Pel que fa a aquesta categoria del Carcassonne Junior, el guanyador va ser Edu Muñoz, de 8 anys, que va guanyar aquesta nova edició. Pel que fa a la categoria d'adults, la guanyadora va ser Míriam López, que és la nova campiona de la 11a edició del torneig de Carcassonne de Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un torneig del popular joc de taula. De fet, durant tot el dia, les persones que es van acostar a la plaça 11 de setembre tenien disponible una ludoteca on van poder provar diferents jocs de taula.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I en el Parc Central arrencaven les activitats de la Festa Major Petita i ho feia amb un laberint gegant amb jocs de construcció i un espai per a nadons.
2: La Festa Major Petita s'ha omplert d'infants per arrencar les activitats que han iniciat aquest dissabte. Per segon any consecutiu, la festivitat pels més petits compta amb una zona per a nadons de 0 a 3 anys. Les nenes i els nens ja han pogut començar a gaudir de la seva Festa Major amb un espai de jocs gegants de fusta molt originals i divertits per a totes les edats. També s'ha estrenat el laberint gegant ple d'enigmes que cal resoldre per avançar i poder sortir-ne. Finalment, l'espai Apicirc, per nadons, un joc d'espai sensorial al voltant del circ i les abelles. La regidora Anna Serra ha donat detalls de la primera jornada de l'espai situat al Parc Central, com també l'actuació teatral que acollirà la Festa Major Petita a les 7 de la tarda.
4: Doncs mira, iniciem la Festa Major Petita amb tot de propostes perquè les famílies vinguin a gaudir amb els seus infants. Tenim espai de nadons de 0-3, un espai molt acollidor on hi ha petites cabanes amb gespa artificial que els nadons poden bellugar-se amb tota tranquil·litat. I diferents propostes en cadascuna d'elles adaptades pel seu desenvolupament. Per tant, bé, un espai molt, molt xulo i que ara mateix està tenint molt d'èxit i està ple de famílies amb els seus nens i nenes. També tenim un altre espai que són per fer més jocs col·laboratius entre infants o infants i famílies i un gran laberint que també és molt divertit pues, per investigar i perdre's una estoneta a la nostra Festa Major.
2: Quina afluència de nens i nenes espereu durant aquestes jornades de Festa Major Petita?
4: Doncs esperem molta participació, de fet ja ho estem veient. Ara encara és ben d'hora al matí i ja tenim el Parc Central ple de famílies i per tant esperem que l'afluència de gent sigui doncs, en aquesta línia no? Durant tota la Festa Major i la Festa Major Petita. Molta participació i animació.
2: Segon any consecutiu que hi ha activitats pels nadons de 0 a 3 anys. Quina acollida està tenint per les famílies que tenen els més petits?
4: Les famílies és una cosa que ens demanen molt, que és més activitats per la petita infància, que també permet conciliar amb altres nens una miqueta més grans. No? Poder fer activitats amb tota la família passa per poder tenir propostes pels més petits i petites. I des de que estem a l'Ajuntament, és una de les nostres prioritats, poder oferir aquests espais familiars.
2: Avui hi haurà un espectacle, si no mal recordo a les 7. Explica'ns en què consistirà aquest espectacle i quina funció faran.
4: Aquest és un espectacle per tots els públics. És un espectacle de pallassos, Forat amb el pallasso Dudu Arnalot, i és un espectacle molt divertit. Així que aprofitem que a les 7 de la tarda ja no fa tanta caloreta, tindrem aquí espai molt agradable per poder passar la tarda i bé, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants i que s'ho passaran d'allò més bé.
2: Alguns pares i mares també ens han explicat com és d'agrair tenir un espai per la canalla, a l'ombra i ple d'activitats pels més menuts de la casa.
5: Sí, per les activitats infantils, perquè ens agrada molt els jocs de fusta i perquè bueno, fa una miqueta d'ombra aquí i aquí s'està bé.
6: Bueno, pues la verdad es que está muy bien porque no es algo que tengan habitualmente, que solo es ahora en las fiestas y les hace mucha gracia ver cosas diferentes y jugar con cosas diferentes y se lo pasan muy bien y pasan la mañana entretenidos.
0: Durant tot el cap de setmana, activitats en el Parc Central amb activitats adreçades per als més petits en aquesta Festa Major Petita. I el dissabte de Festa Major vam comptar amb la 20a edició de la trobada de l'Ètnia, una de les gegantones de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Si el divendres els gegants eren protagonistes amb el pregó de Festa Major, el dissabte el protagonisme es va cedir a l'Ètnia. I si els gegants de Sant Andreu de la Barca estan celebrant el seu 30è aniversari, també xifra rodona de la celebració de la trobada de l'ètnia. De fet, ha estat ben acompanyada per la Bruixilda i el Cagacalces, a més de diferents colles convidades, com els gegants Teresina i l'Oriol de Can Oriol, de Rubí, els gegants Pere el Gran i Constança de Sicília de l'Hospitalet de Llobregat, la Lola i l'Eurir del Capgròs de Pinar de Rubí, el Salvador i la Montserrat d'Olesa de Montserrat, que han format part d'aquesta 20a edició de la trobada de l'ètnia. N'hem parlat amb Dani Perea, el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs sí, i molt contents que vagin passant i de tenir l'ètnia, que és el nostre primer eslabó, el nostre primer punt on poden començar els nens més petits a portar gegants i anar aprenent per després acabar portant l'Andreu i la Quimeta.
0: Suposo que en aquests 20 anys molta gent ha portat l'ètnia, no? I avui en dia també, no? Avui en dia amb un mateix recorregut, amb una mateixa trobada, són diverses les persones que porten aquesta geganta.
7: Doncs sí, per sort tenim sempre 3 o 4 nens i nenes que poden portar l'ètnia, i molts dels portadors de l'ètnia que fa uns anys la portaven, a dia d'avui estan portant l'Andreu i la Quimeta. Els anys van passant.
0: 30 anys la traiem al pregó de Festa Major, inaugurant la Festa Major amb l'Andreu i la Quimeta. Suposo que per la colla tot un orgull, no?
7: Doncs sí, arriba que l'Andreu i la Quimeta tinguin 30 anys, és un orgull. És un orgull que representin Sant Andreu de la Barca allà on anem. I nosaltres molt contents, amb ganes de celebrar l'aniversari ben aviat.
0: Fa poc veu estar a Andorra.
7: Sí, aquest any fins i tot hem anat a Andorra. Ha sigut una trobada molt especial a Sant Julià de Loira. Ens ho vam passar molt bé i esperem ara el retorn de la trobada, que vindrà el desembre, la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: Suposo que amb aquesta celebració d'aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, això també us impulsa a vosaltres i us ajuda a potenciar la vostra colla i sobretot animar aquí a gent que potser està pensant si participar o no, si apuntar-s'hi o no, que finalment s'hi apunti, no?
7: Doncs és la idea, a la colla hi cap tothom. Necessitem tot tipus de persones, gent que pugui portar, músics, gent que vulgui acompanyar-nos, pura i simplement gent que col·labori amb el que sigui de les activitats que fem. Sobretot portadors, des dels més petits als més grans. És el que ens interessa i el que ens agrada, perquè sense ells, realment els gegants i gegantons no poden sortir al carrer.
0: Avui aquí, en aquesta trobada de l'ètnia, heu estat ben acompanyats.
7: Doncs sí, han vingut els gegants de Can Oriol de Rubí, els gegants del Manotes de Tro, de l'Hospitalet de Llobregat, els gegants del Pinar de Rubí i els d'Olesa de Montserrat, juntament amb l'ètnia, la Bruixilda, l'Andreu i la Quimeta, com cada any.
0: Diferència de les trobades geganteres de la Festa Major d'estiu a la Festa Major d'hivern. Aquí tenim la trobada de l'ètnia. Diferències entre una i altra i similituds?
7: Similituds, que els gegants estan al carrer, que la il·lusió de la gent és la mateixa, les cares dels nens són les mateixes, però l'ètnia és una trobada pensada pels nens, pels més petits. L'ètnia és el gegantó més petit, com ja he comentat, és el gegantó que poden portar els nens petits, i aquesta trobada és especial pels nens petits, ens fa especial il·lusió en aquest sentit. La trobada d'Andreu i la Quimeta seria la trobada formal, la cosa sèria dels gegants.
0: Geganta nova, que també ha participat avui aquí, la de l'agrupació de joves que es va presentar fa unes setmanes, uns mesos, aquí a Sant Andreu de la Barca, que és la perla del Llobregat. Com heu rebut aquesta nova geganta, que també neix de Sant Andreu de la Barca, i en aquest cas a iniciativa d'una entitat com l'agrupació jove?
7: Doncs amb moltíssima il·lusió. Els gegants, quants més millor. Hem estat supercontents que hi hagi un gegant més a Sant Andreu de la Barca, i, òbviament, els havíem de convidar a venir avui, que les trobades al poble, per poc que hi puguem, que hi siguin també amb nosaltres.
0: Dani, propera cita, 27 de setembre, Parc Central.
7: Doncs sí, aquell dia convidem a tothom a venir a l'aniversari de l'Andreu i la Quimeta. Aquell dia la farem grossa per celebrar el seu 30è aniversari.
0: Tindrem temps a través de la ràdio de parlar d'aquest aniversari.
7: Òbviament, i anirem dient cosetes.
0: I a la trobada de l'ètnia hem trobat a la Clara i a la Gala. Són les dues portadores de l'ètnia que ens han volgut explicar als micròfons de Ràdio Sant Andreu la seva experiència. I vosaltres, com porteu l'ètnia? Us entreneu abans o no?
8: No, jo no. Jo tampoc.
0: Però us agrada portar l'ètnia?
8: Sí.
0: Per què?
8: Perquè així podem portar una geganta i si... I ja està.
0: I no us fa por la geganta?
8: Bueno, el primer cop que la portes, doncs sí, una mica fa cosa, però després ja t'has acostumat i ja està.
0: Però tu ja l'has portat més d'una vegada, no, la geganta?
8: Sí.
0: I què és el que més t'agrada quan portes la geganta?
8: Fer-la ballar.
0: Fer-la ballar. I com la fas ballar?
8: Bueno, doncs fent el ball, que fa anys que està muntat, i fent salts o rodar.
0: I ho sabeu molt bé, no, el ball que heu de fer?
8: Sí. Sí?
0: Sí. I quan esteu a dintre, què és el que veieu vosaltres? Això sempre ho he preguntat a la gent que porta els gegants. Quan esteu allà dintre, què veieu?
8: Algunes...
0: Veieu a la gent?
8: Sí, perquè tenim un quadradet que podrem veure.
0: Sí?
8: Sí.
0: I tu també portes molt de temps portant l'ètnia, o no?
8: Sí, sí.
0: I jo crec que si us pregunto a vosaltres quin és el millor gegant o geganta de que tenim aquí a Sant Andreu, segurament que en direu l'ètnia, no?
8: Sí.
0: Sí?
8: Sí.
0: Ja sabeu que l'Andreu la Quimeta fa 30 anys.
8: Sí, el meu pare va ser fundador.
0: Sí? I quin missatge li donaria a vosaltres, a l'Andreu i la Quimeta, per aquests 30 anys?
8: Que us estimem i que ho passeu bé. Doncs que són com la nostra cultura, són les coses que ens marquen, les coses que ens fan referència. Una cosa que és com si fóssim nosaltres, les coses que hem creat nosaltres.
0: Molt bé aquest missatge que has fet, eh? No sé si us atreviríeu ara, ja que l'Andreu i la Quimeta fan aquests 30 anys, que entre tots cantem alguna cançó d'aniversari, no? Us sabeu alguna cançó d'aniversari que puguem cantar entre tots per felicitar aquests 30 anys? Vinga, una, dos i tres, ja!
8: Felicitats, moltes felicitats.
0: Felicitant a l'Andreu i la Quimeta dels seus 30 anys, aquestes joves portadores de l'ètnia que també han volgut participar en el dia d'avui. I també ha estat present una altra geganta molt especial a Sant Andreu de la Barca. Estem parlant de la Perla del Llobregat, una creació de l'agrupació de joves de la ciutat.
9: Soc Gorka Pedrosa i soc soci de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca.
0: Bé, avui presents en l'agrupació de joves amb aquesta trobada de l'ètnia amb la Perla del Llobregat, que és la vostra geganta, la vostra geganta queer, que es va presentar ja fa unes setmanes, i avui torna al carrer.
9: Correcte, amb moltes ganes de treure-la de nou. Estem molt contents de que l'agrupació cultural d'Aigües Toses, aquí de Sant Andreu de la Barca, ens hagi convidat. Per nosaltres és un plaer, perquè al final doncs, vam fer la geganta no només per visibilitzar el col·lectiu travesti i les drag queens, sinó queens i king també, sinó també per mostrar també pues, mostrar-la al carrer i que la gent vegi també que hi ha altres maneres de gegants i altres... vull dir que no són... figures culturals ni personatges, sinó que també hi ha altres gegants que formen part de, i que també formen part de la societat.
0: Quina ha estat la rebuda de la Perla del Llobregat aquí a Sant Andreu de la Barca? Com ha estat aquesta rebuda?
9: Doncs molt bé, el dia de la presentació, que va ser justament el 28 de juny d'enguany, a la presentació va venir moltíssima gent a rebre-la. I la veritat que la rebuda ha sigut molt, molt xula. La veritat que no ens esperaven tan rebombori. Sí que és veritat que a xarxes socials va haver alguna polèmica, comentaris doncs, bastant fora de lloc i que ens va espantar una miqueta, però a nivell poble la veritat que la rebuda ha sigut espectacular.
0: Des de l'agrupació de joves, quin missatge doneu a l'Andreu i la Quimeta ara que aquest any fan 30 anys?
9: Doncs nosaltres encantats de compartir aniversari amb ells. Enguany presentem la Perla, vull dir que anirem més o menys a la part d'anys i res, per molts més anys, i que podem, si pot ser en un futur i si tenim gent, doncs també mostrar-la amb l'Andreu i la Quimeta juntament.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha parlat amb d'altres participants d'aquesta 20a edició de la trobada de l'ètnia.
10: Em dic Gabriel i sóc de la colla de Gegants d'Olesa.
0: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants que tenim avui aquí a Sant Andreu de la Barca d'Olesa.
10: Bàsicament, aquests gegants són els nous que a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat tenim uns altres, que són els antics. Estan fets, bueno, amb una altra estructura i tot. I aquests, bàsicament, es diuen Montse i Salvador. I, bàsicament, aquest és com a... com una... una senyora rica, i aquest és com un pagès, que són com parella.
0: Participeu en aquesta 20a edició de trobada de l'ètnia i no sé si sabeu que els gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu Barca, aquest any fan 30 anys. No sé si des de la vostra colla teniu algun missatge adreçat a aquests gegants, l'Andreu i la Quimeta de Sant Andreu Barca, que fan 30 anys aquest any. Quin missatge li donaríeu?
10: Que molta sort i molts anys. Sí, o sigui que falten anys i que segueixen amb els gegants aquests, que són molt bonics.
11: Hola, buenas tardes, me llamo Carlos y venimos de la colla gegantera del Pinar.
0: Explica'ns una mica la història d'aquests gegants i qui són aquests gegants que porteu avui aquí.
11: La Lola representa a la emigrante de los años 60, que vino de emigrante, porque es de un barrio que es todo de emigrantes, y los otros son, el Oriol y la Teresina, son de un colegio, son escolares.
0: A ver, ¿no es la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca o sí?
11: No.
0: Nou habitual ja, no?
11: Sí, dues vegades. L'any passat també vam estar per aquí.
0: És habitual això, aquest intercanvi de colles, no?
11: Sí, sí, eso es muy peculiar entre las colles, sí.
0: Bueno, ja sabeu que aquest any l'Andreu i la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca, fan 30 anys. No sé si vosaltres de la vostra colla teniu algun missatge especial adreçat als gegants de Sant Andreu de la Barca.
11: Bueno, nada más que felicitarlos por el aniversario y que sean muchos más, que se dicen, y que nosotros lo veamos.
0: Pues porteu vosaltres amb aquests gegants.
11: La Lola, yo porto 8 años, 8 años, y la Lola tiene...
12: Va a ser 18 años.
0: Ya es mayor de edad, ¿eh, la Lola?
12: Sí, le vamos a hacer un novio ahora.
0: L'ètnia protagonista de la trobada gegantera de Festa Major, després que el pregó de Festa Major enguany el protagonitzessin els gegants, l'Andreu i la Quimeta. Dia 27 de setembre, al matí, al Parc Central, una altra cita important, la celebració dels 30 anys dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de gegants, també vam poder gaudir d'una altra activitat, el forat amb el pallasso Dudu Arnalot. Va ser al Parc Central a les 7 de la tarda, es va omplir el Parc Central per veure aquest espectacle. I el casino també es va omplir per veure el concert tradicional de la coral Ferran Sors, en aquesta ocasió amb cançons del musical Mar i Cel. I a les 8:30 del vespre, en 8:45, començava la cercavila de percussió de la colla de Diables, ja que a 9:45 s'iniciava un correfoc força especial. El correfoc dels 30 anys d'història de la colla de Diables. El correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la colla de Diables, Enrique González.
13: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
13: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenint fills i es va retroalimentant. I et dones compte pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara en un any.
0: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
13: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort, pues, tot va funcionant.
0: Què suposa ser Diable?
13: Suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
13: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
13: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
13: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost pues, ens ha tallat. i esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la colla de Diables i la seva passió pel foc. Ibai Alberto, de la colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la colla de Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
14: No sé, moltíssimes coses.
15: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
14: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
15: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
14: Atropellar la gent, cremar... Bueno, ja. Cremar alguna palmera que queda massa sí. Prop allà a la plaça amb Sant Clavé.
15: Hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la colla Diables?
14: Bueno, al final és formar part de la cultura del sí. Poble, no?
15: I... Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i de més, i poder portar també la bèstia, pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol la colla del drac, també, eh?
14: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa, de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que participo en ella.
15: Participo d'ella, clar que sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
16: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
16: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
17: A veure, jo com ell, també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig, fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
17: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos Diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de Diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens han posat moltes mesures, molt més controlat, abans era molt més abujarrat tot. Però, bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
16: Home, jo veig colla perquè el que a mi em sorprèn, jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys, feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc, i el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla, la gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
17: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser Diable cal ser d'una pasta especial?
16: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta bàsicament d'això, i mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
17: Ho has de portar dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis, si ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la colla Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la colla Diables?
18: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el Foment...
19: les figures que fèiem, els correfocs, bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família, ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?
20: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? Ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones i bueno, vam començar la colla, hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac. O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
0: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també som membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
19: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè, ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser Diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, vas dir, tu què t'agrada dels Diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
21: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguirà sent Diable, no?
21: Sí, sempre.
0: Tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser Diable, formar part de la colla?
22: Petardos grans.
0: Vols petar petardos grans?
22: Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de Diables. Què representa per tu, Gerard?
23: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria, bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem amb Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
24: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
24: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos i la veritat és que és una meravella.
25: Joana, cap de percú infantil, Ous de Drac.
26: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
26: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
25: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
0: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
26: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar a dins.
25: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família i al final els nens això ho porten molt, molt a més ficats i bueno, som una família al final.
0: Una família, la paraula més repetida amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca que han realitzat aquest correfoc de festa major celebrant els seus 30 anys d'història. I a les 10 del vespre començava l'Ermita de Santa Madrona un altre concert especial, el de Nyu i el de Susan Santos, tercera edició dels concerts de l'Ermita de Santa Madrona, després de que l'any passat hagués actuat Armando de Castro i també Vargas Blues Band. Aquest any els protagonistes van ser Nyu i Susan Santos, que van oferir un gran recital.

Tot i el pas del temps i les modes, Ñu continua apostant pel directe com a espai de connexió amb el públic, tal com comentava José Carlos Molina en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu. Un concert especial d'una banda fundada a l'any 1974 per José Carlos Molina i també per Rosendo Mercado. La banda es va convertir en pionera d'un so que barrejava hard rock, influències medievals i una presència inusual de la flauta i el violí. A més de 50 anys d'història, la formació sempre ha anat canviant. Molina ha estat l'ànima constant d'aquesta formació i que ha deixat discos imprescindibles per la història del rock espanyol, com Cuentos de ayer y de hoy a l'any 78 i a Golpes de l'Àtico de l'any 1979, considerats clàssics del rock progressiu i del folk metal ibèric.

La guitarrista i cantautora extremenya Susan Santos s'ha consolidat com una de les veus més potents del blues i del rock europeu, amb una carrera que inclou 6 discos d'estudi, com el recent Sonora de l'any 2024, ha estat reconeguda amb premis com a l'European Blues Award 2018 i també ha compartit escenari amb llegendes com Bill Gibbons del Zeta Zeta Top. Amb el seu estil propi, combina riff enèrgics amb una veu carregada d'emoció, creant concerts plens de força i autenticitat, com el que va demostrar a Sant Andreu de la Barca en el concert de l'Ermita aquest 2025, i en plena gira del Sonora Tour, Susan Santos ha actuat a la ciutat de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major, oferint una nit plena de blues i també de rock.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Si a l'ermita de Santa Madrona teníem el concert de Susan Santos i de Nyu, a l'escenari central teníem els 40 clàssics On Tour, una festa amb música dels anys 80, 90 i 2000. I a les dues de la matinada, a la plaça Federico García Lorca donava inici la 30a edició de la Gimcana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, una activitat única de la nostra ciutat.

0: La Gincana Nocturna ha celebrat la 30a edició com un esdeveniment santandreuenc únic. La matinada dissabte a diumenge de Festa Major, Sant Andreu Barca ha viscut una de les activitats més mítiques de les festes. La Gincana Nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició, ha demostrat un any més la potència de la prova que la consolida com a autèntic patrimoni festiu cultural de la ciutat, especialment per al col·lectiu jove. La 30a edició de la Gincana Nocturna ha estat marcada pel tema dels videojocs i més d'una 60a de grups han participat disfressats i amb els tradicionals carros temàtics, realitzant una 12a de proves distribuïdes arreu de Sant Andreu de la Barca. Tal com comentava el regidor de Joventut fa uns dies a Ràdio Sant Andreu, la temàtica és només un punt de partida. El que més sorprèn és la creativitat i la capacitat dels grups per donar-li una volta i fer autèntiques obres d'art. Això és el que vam veure a la sortida de la 30a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca i, com és habitual, vam donar una volta i vam parlar amb algun dels grups participants.
1: El nostre grup és els Parangas.
0: Què és el que porteu aquest any? Quin és el tema que heu proposat pel vostre grup?
1: Doncs, bueno, el tema general era els videojocs i nosaltres el que hem fet és Just Dance. És tot el tema això del ball, doncs ens ha agradat aquest tema i tothom va disfressat d'una doncs, de les coreografies del videojoc.
0: Com estan els ànims abans de començar la gincana? Voleu... Bueno, veig que esteu força motivats i motivades, no?
1: Estem motivades i, a més, donem les gràcies a l'organització perquè ens han fet el tema dels subgrups, ens hem fet molta pinya entre el tema dels colors i això també ens ha motivat moltíssim per acabar doncs, aquí, en aquesta gincana nocturna, a veure què passa aquesta nit.
0: M'han comentat que aquest any la prova zero ha estat una prova zero complicada, no?
1: Bueno, nosaltres estem una miqueta cansats i només portem la prova zero. No sé què serà aquesta nit, però bueno, sí, ha estat força tela.
0: Animat, eh?
1: Animat, sí.
2: Som supervivientes i anem de Mundo Mario Bros.
0: Bé, com us heu posat d'acord tots per anar de Mario Bros? Com va sorgir la idea?
2: Bueno, vam tindre moltes idees, però per votació va guanyar Mundo Mario i ja cadascú volia un personatge i va ser molt fàcil repartir-ho.
0: Què espereu d'aquesta 30a edició de la Gincana Nocturna?
2: Passar-nos molt bé, que la prova zero ja ha sigut brutal i volem una mansió.
3: Superbeviente.
0: Què més us ha agradat? Què és el que més us ha agradat d'aquesta prova zero, que aquest any ha estat espectacular, no?
2: La veritat és que...
0: Hem suat molt, no?
2: Sí, i les hem fet totes i la que més ens ha agradat, no sé, la de l'aigua de l'altre dia. Sí.
0: Quina era la de l'aigua?
2: Era a la plaça del Quap i anaven llançant-nos aigua per damunt del cap i tenien que omplir unes ampolles. I això dels supergrups ha sigut una idea brutal.
0: I aquest any aneu això com a mínim una mansió, no?
2: Sí, com a mínim una mansió.
0: Una mansió aquest any i l'any que ve algun premi, no?
2: Esperem.
4: Som la Birra Esvella, ja portem uns quants anys fent la gincana i sempre fem com el doble sentit. Llavors aquest any anem de Donkey Kong, que és un videojoc del goril·la, i després hem fet com el doble sentit de Dunkin' Donuts, llavors anem de Dunkin' Kong. I som goril·les que venen dònuts i plàtans.
0: Hosti, això és molta feina, eh?
4: Molta feina!
0: A més, la Birra Esvella és d'aquells grups mítics de la gincana nocturna allà, no?
4: Sí, esperem... Que mai hem guanyat, realment, o sigui, esperem...
0: Alguna mansió, sí, alguna...
4: Mansió i disfressa, sí que hem guanyat, però...
0: Home, aconseguir una mansió, penseu que són més de 60 grups.
5: Aquest any aspirem a guanyar aquest any, eh?
0: De la prova zero, què us ha semblat aquest any?
4: Molt divertida. Jo no podia dormir per les nits, eh? Una ansietat.
0: Per veure quina era la prova del dia següent, no?
5: Sí.
0: Bueno, 30 anys de la Gincana Nocturna, que és per vosaltres la Gincana Nocturna.
6: Moltes felicitats a Sant Andreu per conservar aquesta, no sé, tradició mítica del poble.
7: És l'orgull del poble i del Baix Llobregat i de tota Catalunya.
5: I ens reuneix a tots durant una nit fent pinya i tots som família durant una nit.
8: Una nit màgica.
9: Bueno, creepy creu, anem disfressats de pirates i és una discoteca, videojoc, disco pirata. S'explica solo.
0: Em van dir que aquest és l'últim any que creepy creu participa, no?
9: Sí, portem... Portem des del 2007, són molts anys, són quasi 20 anys. Vam guanyar fa un parell d'anys, després vam decidir fer una més, i aquest vam dir, va, és el 30 any, acabem aquí i ens retirem, és l'últim.
0: Però això és veritat o no? Perquè potser guanyeu i l'any que ve diu, va, tornem, no? Vale, això pot passar, això... O que els seguidors demanin que torneu vosaltres, no?
9: Aviam, jo vaig dir que si guanyem, m'ho penso. Llavors, si guanyem, hi ha una opció de tornar. Si
0: per no, tant, ja s'està estirant enrere ja una mica la idea, no?
9: És veritat, és veritat. I hi ha un grup de gent jove que vol continuar amb el nom, però hem de fer els fundadors, hem de fer un sopar i decidir si els hi deixem o no.
0: Bueno, podeu fer com franquícies, no?
9: Exacte, sí. Franquícia de Gripini.
0: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna, tenint en compte que vosaltres, com Esquadrón Don Simó, la Birres Vella, entre d'altres, sou grups ja mítics, no?
9: Bueno, sempre, aviam, és una pressió afegida, perquè sempre has de quedar entre els cinc primers, has de guanyar disfrés, de carro, sempre has d'estar allà, però ho fem amb passió, des del primer dia volem guanyar, volem estar aquí, i sempre ho fem per passar-nos-ho bé. Si al final es guanya o no, és lo de menys, però sempre estem aquí per guanyar, que és l'important.
0: Quin seria el crit de guerra?
9: Quan és el crit de guerra? Creepy Crew! Creepy Crew! Creepy Crew! Creepy Crew!
3: Som Limoncello García i anem del videojoc Preguntados.
0: Quin era aquest joc?
8: És un videojoc de mòbil de contestar preguntes i respostes.
3: I nosaltres l'hem adaptat a que si encertes dues preguntes et donem un regal, un premi.
0: Quines preguntes poden sorgir d'aquí?
3: D'entreteniment, d'esport, de cultura, d'art, de tot. Qualsevol tipus. I cadascú anem disfressats d'una categoria.
0: Quanta gent sou en el grup?
3: Som 17.
0: 17 persones. Sí. Teniu gent per,
3: sí,
0: per anar repartint les proves,
3: sí,
0: no?
3: Sí, està molt ben organitzat.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
3: Guanyar-la.
0: I què suposa guanyar-la?
3: Òbvio.
8: Jo em conformo en passar-ho bé.
3: I que aguanti el carro.
0: Què suposa per vosaltres participar a la gincana nocturna?
3: És el millor que té aquest poble.
8: És un honor, és una tradició preciosa aquest poble i estem molt orgullosos de ser de Sant Andreu de la Barca.
3: Aquesta gincana és el més mític que aquest poble, llavors ens ho passarem genial.
0: I amb una prova zero, genial, no?
8: Buah, dura...
0: Hem treballat molt, eh?
3: Sí.
8: Dura, però
3: ha
8: ens ho hem passat molt bé i hem fet molta pinya amb els grups.
10: Som Devuélveme mi birra i anem de Call of Duty.
0: Clar, teniu aquí un tanc i tot, eh?
10: Sí, sí, un tanc. Hem intentat fer-lo a tamany real.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
11: No dava.
0: Home, déu-n'hi-do el tanc que heu portat avui aquí. Com veu decidir vosaltres? Com us veu posar d'acord molt ràpid o no?
10: Bueno, vam tindre diverses idees i volíem fer alguna cosa gran, que sorprengués a la gent només entrar a la plaça, i hem decidit que per temps i per els materials que teníem faríem un tanque.
0: Per què participeu a la gincana nocturna?
11: Perquè volem passar-nos-ho bé aquesta nit i guanyar.
12: Sí, també perquè així és una manera de reunir-nos totes i gaudir temps juntes.
10: Això, passar una nit molt divertida, amb molts riures i gaudir.
13: Somos En Misa y Repicando y este año vamos del juego Among Us y lo hemos customizado un poco como a monjas.
0: Bueno, sois uno de los grupos míticos de la gincana nocturna. ¿Qué esperáis este año?
13: Bueno, pues este año venimos a darlo todo como todos los años. Llevamos realmente tres como En Misa y Repicando. Este es nuestro tercero.
0: A tercera va la vencida, ¿no?
13: Bueno, a la segunda fue.
0: ¿Qué supone para vosotros participar en la gincana nocturna?
13: Pues es una noche súper divertida, ¿no? Lo pasamos muy bien y somos amigos de un montón de grupos, entonces, pues, diversión en el grupo.
14: Sí, yo me mateix Galilei, he vingut aquí a guanyar, però també a passar-nos-ho bé.
15: Hola, som Patrulla Cochina, irem de peixos, però peces perquè és un PC perquè la temàtica és els videojocs.
0: Per tant, bueno, li he donat una volta bastant gran, no?, al tema.
15: Sí, hem intentat donar una volta per no anar d'un videojoc, perquè per ser més originals i...
0: Què espereu de la gincana nocturna d'aquesta edició?
15: La veritat és que, com la prova zero ens ho hem passat molt bé, esperem pues, divertir-nos un munt i anem amb un munt de ganes a fer totes les proves, a donar el màxim que podem, però sobretot això, passar-ho molt bé.
16: Som de Trambolic Pistons i anem de Booth Quiz.
0: Explica'ns una mica, va, de què va?
16: És el joc aquest de tipus trivial, que és de preguntes i respostes amb el pulsador i tal, i hem preparat un quiz de 15 preguntes de la gincana que farem amb tots els controls i qui acerti...

0: propio nuestra y a ver si ens podem retirar de bona manera.
1: Si no, són a Champions, no?
0: Almenys.
2: Nosaltres som en Tes Muerta que sin birra i anem de Elige tu avatar i, com sempre, com cada any, donem el doble sentit i Elige tu avatar, doncs anem d'avatar.
1: Ah, trobo que és una disfressa molt, molt elaborada, molt currada, eh?
2: Sí, aquest any sobretot ens hem centrat molt en la disfressa, està tot fet molt artesanalment, les perruques les hem trenat nosaltres, tota la vestimenta l'hem pintat nosaltres, l'hem fet pas a pas, molt elaborat, sí, sí.
1: Bueno, només la disfressa, sinó que també el carro que porteu, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, el carro, com sempre, també volem fer coses grans, altes, i amb molta llum, i que destaqui molt.
1: Sou també un d'aquells grups ja mítics de la gincana nocturna que espereu aquest any.
2: Bueno, nosaltres, com, o sigui, aquest any és el 30è, crec que és un any molt important, anem amb tota l'energia, tota la força i a guanyar el 30è, per Entès Muerta!
1: 30a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, aquest esdeveniment únic i irrepetible de Sant Andreu de la Barca. A més, enguany, per commemorar els 30 anys, s'ha elaborat un documental especial amb entrevistes a participants, voluntaris i grups històrics. Un documental que es pot veure a la pàgina web de radiosantandreu.com.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge, la Festa Major va arrencar el Parc Central amb la Festa Major petita, amb jocs de prenedons, contacontes, circ i també un bosc urbà. Vam comptar també amb d'altres activitats, com la missa solemne de Festa Major. Va predicar l'homilia mossèn Jaume Graner amb motiu del seu 50è aniversari de la seva ordenació com a sacerdot. Durant la cerimònia també es va cantar, com és habitual, l'himne de Sant Llop. Les sardanes van ser protagonistes a la plaça Font de la Roda amb la Copla Mediterrània. I ja a la tarda, a les 5, al Tardeo Cubano amb la Unió Habanera. Va ser a l'Avinguda Constitució, una activitat organitzada per l'Esquinita del Mojito. I el Parc Mariana Pineda va viure la segona edició de l'Street Fest. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La Festa Major ha tornat a acollir l'Street Festival amb tallers per a joves basats en la creativitat i l'esport. La segona edició del Festival d'Art Urbà ha comptat amb la creació d'un skate, des de polir-lo, pintar-lo, fins a fer-lo patinar. El Parc de la Mariana Pineda, també conegut com l'Skate Park, ha sigut l'escenari de la segona edició del Festival d'Art Urbà dirigit als joves. L'Street Festival ha omplert la tarda d'aquest diumenge 7 de setembre d'un taller dirigit per l'Esteve Aimà, artesà en creació de taules de skate. A partir d'skates de fusta, els joves han hagut de polir-los i després pintar-los amb sprays de graffiti, aplicant-li cintes i dissenys creatius.
3: Bàsicament és un taller, primer de tot, de diversió. O sigui, és un taller perquè la gent vingui i amb sprays, amb colors, amb creativitat, a través de l'skate, s'ho passin bé, val? A vegades, sobretot, tant de petits com de grans, la creativitat a vegades costa una miqueta, i trobar un caramel com pot ser l'skate perquè desenvolupin tot aquest procés de pintar i creatiu, crec que és molt divertit. Llavors, el taller consisteix bàsicament en taules d'skate artesanals que jo les fabrico, les faig, llavors els hi dono a ells perquè en paper de polir la treballin, la deixin ben suau i un cop està llesta, llesta per pintar, comencen a fer els colors, els dissenys, les formes, els degradats que ells vulguin. És a dir, il·lustren, fiquen el seu amor en la taula d'skate.
2: Quina importància té l'esport i la creativitat per tu i per la teva vida, sobretot per els valors que vols transmetre als nens petits?
3: Uau, crec que la vida sense creativitat o esport o il·lusió no és tan important, diguéssim, no? Refereixo en què sense creativitat, sense esport, no hi ha emoció. Sempre dic que la vida és moviment. I el monopatí és moviment. Els sprays, com que és una eina de pintar on és lliure, és a dir, no tens la resistència d'un llopis o d'un boli en el paper, sinó l'espray, és lliure. Això fa que no tinguis resistència. És llibertat 100%. Llavors, sí, 100%. És que és el millor, és que és molt divertit. És que mola molt, saps? Mola molt.
2: He vist que les places estan completes, no ha faltat cap nen. Com ho esperaves, això?
3: Doncs realment, al contrari, eren 12 places i n'hi ha 14. Al final ja la gent està molt motivada i hi havia nens que volien venir, que no estaven apuntats, i sisplau, sisplau,

0: i gràcies a la Lourdes s'ha enrotllat molt i ha permès dues persones més. Llavors, uau, increïble que Sant Andreu de la Barca la gent pugui disfrutar d'aquesta activitat.
1: És la teva primera vegada, la Festa Major?
0: Sí, primera vegada, correcte, i superemocionat, la veritat.
1: Sensacions de la Festa Major?
0: Uau, doncs només que la gent pugui disfrutar d'un espai així i un taller així i una activitat així, ja és l'hòstia. Bueno, no sé si puc dir l'hòstia, però és l'hòstia.
1: Explica'ns també, suposo que els ensenyaràs a patinar o quatre cosetes, ni que sigui.
0: Aquesta és la primera creativa, diguéssim, de fer-se el monopatí, però clar, si tens un monopatí i llavors no saps patinar, malament rai. Llavors, si aquesta part és de pintar i un cop s'acabi, tinc uns quants monopatins amb més grans, més petits, amb eixos diferents perquè puguin provar coses diferents, llavors anirem cap a l'skatepark i allà els donaré quatre eines, quatre consells perquè no es facin mal, perquè puguin disfrutar del monopatí d'una forma segura i que ho passin bé.
1: Quines són les avantatges de patinar?
0: Sobretot, conèixer amics. Conèixer amics, conèixer gent, conèixer esports a l'aire lliure, sortir de casa, sobretot, no? A part, hi ha una cosa de l'skate que potser molta gent no coneix i que crec que és molt, molt, molt important, i és que l'skate, res és fàcil. L'skate és molt difícil. Aprendre a fer trucs, aprendre a patinar, aprendre a fer de tot, costa molt de temps. És el procés de no paris, no paris. Et caus, t'aixeques, segueixes. Et caus, t'aixeques, segueixes. I això, que ho apliques en skate, llavors ho pots aplicar en la vida, amb els amics, amb la família, amb la feina, en l'amor. Llavors, l'skate dona això, l'skate et dona vida i et dona un estil de vida que pots aplicar en tots els àmbits del dia a dia.
1: Per acabar, si vols fer una crida que la gent practiqui l'esport i exerciti la creativitat?
0: Amics, amigues, agafeu monopatins, patinets, snows, taules de surf, el que sigui, però sortiu de casa. Veieu la natura, disfruteu de la natura i creeu. Siguin coses amb colors, amb fusta o el que sigui, però creeu, creeu, creeu i creeu amb vosaltres mateixos i disfruteu.
2: Finalment, l'Esteve ha transmès als nens i a les nenes la seva passió per patinar sobre quatre rodes i com aquest esport connecta amb la natura, el teu entorn i t'ajuda a socialitzar.
3: I de l'Street Fest, un altre espectacle que va tenir molt bona acollida al Parc Central va ser l'espectacle Asteroid amb la companyia Campi Qui Pugui. Un espectacle que va plegar molts nens i nenes al Parc Central per gaudir d'aquesta activitat. Com també van gaudir, i molt, a la plaça Font de la Roda, que va tornar a omplir-se de colors gràcies a la festa Holi. I al vespre es van lliurar els premis de la 30a edició de la Gincana Nocturna. L'equip del Llonganissa en Racing Team ha triomfat a la 30a edició de la Gimcana Nocturna. Sant Andreu de la Barca ha viscut una de les edicions més emocionants i multitudinàries de la seva tradicional Gimcana Nocturna, que aquest any ha celebrat el seu 30è aniversari dins de la Festa Major. Amb més participants que mai, reptes enginyosos i molta rivalitat, l'edició del 2025 s'ha convertit en una nit per recordar. En Llonganissa en Racing Team s'ha proclamat campió amb 123,5 punts. En segona posició, els Trambolic Pistons amb 119,25 punts i en tercera posició, Emise Repicando amb 119 punts, que van ser els campions de l'edició del 2024. Hem pogut parlar amb els guanyadors. Llonganissa Racing Team, contents per haver triomfat i haver guanyat aquesta 30a edició de la Gimcana Nocturna.
4: Platòrica, ja n'hi tinc paraules, de veritat. He plorat tota l'estona.
5: Bé, molt contents, la veritat. Vam començar fa quatre anys i dues victòries ja. I la veritat que ens ho prenem en competició, però al mateix temps també anar-ho a passar-ho bé. És una nit que al final, durant l'any, sempre ho diem, que estem tots repartits i al final és una nit que estem tots junts. I la veritat que mola perquè cadascú té les seves habilitats. Uns són més àgils, uns tenen potser més cultura general i entre tots la veritat que fem un equip molt guapo.
1: Bé, l'any que ve, què?
4: L'any que ve amb la mateixa il·lusió de sempre, amb les mateixes ganes de guanyar i que sigui el que vulgui.
1: Expliqueu una mica de què anàveu.
6: Doncs aquest any el nostre tema era de piratejar videojocs. Hem coincidit amb els nostres companys de Creepy Crew i anàvem de la R4, que és una targeta de la Nintendo que piratejàvem videojocs, i anàvem doncs, això de pirates, i hem fet un vaixell pirata que ha quedat xulíssim.
4: Unes disfresses que anaven guapíssims i guapíssimes.
6: Cada any anem millorant una mica més el nostre carro, a poc a poc.
1: Doncs cap a la tercera victòria l'any vinent. Gràcies.
6: Esperem, esperem. Adéu.
3: I en segona posició en aquesta gincana nocturna, la 30a edició ha estat el grup del Trambolic Pistons, amb 119,25 punts. Pujaven per primera vegada al podi després de 21 anys de participació. La seva perseverança i el seu bon humor tenen la recompensa d'haver quedat segons en aquesta gincana nocturna. Per cert, per anunciar que es retiraven.
7: Pues una ilusión tremenda después de 21 ediciones, que te voy a decir, es la primera vez que subimos al podium. Para nosotros es increíble y retirarnos con este segundo puesto es lo que mejor que podíamos esperar. Y bueno, con muchas ganas de seguir vinculados a Gincana como controles, ayudando en todo lo que se pueda para que esta fiesta siga adelante muchos años más.
3: Home, segons classificats aquest any, que heu estat allò justet, justet i tal, a punt de guanyar o a punt de molt poca distància del tercer, no sé si us ho podeu pensar una miqueta i l'any que ve continuar, no?
7: Tenemos una buena base que continuarán con el grupo. Nos retiramos dos o tres miembros que ya estamos rozando la cuarentena, que llevamos eso, muchas gincanas a las espaldas. Las fuerzas ya no son las mismas que hace 20 años y estoy seguro que el resto de jóvenes del grupo dejarán el pabellón bien alto.
3: ¿De qué andamos?
7: Íbamos de Booth Quiz, el programa, el juego ese de preguntas y respuestas. Y bueno, preparamos un pequeño quiz de la gincana, con preguntas de cuándo empezó, de bueno, un poquito de cultura de la gincana, y dio bastante juego con los controles.
3: ¿Quan va començar?
7: En 1992.
3: Molt bé, gràcies. Recordant també els inicis de la gincana nocturna, que enguany ha arribat a la seva 30a edició. De fet, s'ha realitzat un documental que està disponible a la pàgina web de radiosantandreu.com, on es recorden aquests 30 anys d'història. Segona posició de Trambolic a Pistons i tercera posició, amb molt poques centèsimes, en Mise Repicando, campions del l'any 2024. Tercera posició aquest 2025 amb 119 punts. Es consoliden com un dels equips més forts i constants de la història recent de la gincana nocturna.
8: Doncs ha anat molt bé, la veritat. Ens hem passat molt bé. A més, som un grup que cada any anem reclutant noves generacions i la veritat és que haver guanyat el tercer premi amb més punts que l'any passat, el primer, per nosaltres és un orgull, perquè tenim gent de 16 anys i gent també de 40, amb lo que ha estat tot un orgull, de veritat, pujar a podi i guanyar aquesta medalla tan xula que han fet aquest any, que és brutal.
3: De què anàveu?
8: Nosaltres anàvem d'Among Us, era un joc entre el joc d'Among Us, i llavors li donàvem la volta i anàvem de monjes en una església on hi havia un impostor.
3: Una gincana nocturna que en aquesta ocasió el tema eren els videojocs. El millor carro en aquesta ocasió, el grup guanyador va ser The Bar en Peor, que va sorprendre amb una espectacular reproducció del videojoc Just Dance, plena de música i també de llums. També un altre premi important, el de millor disfressa. En aquesta ocasió, la Patrulla Cochina, convertint-se en peixos animats que van recórrer tot el poble amb molt d'humor i també amb coreografies.
9: Molt, molt, molt bé. La veritat és que portem un estiu molt, molt de currants. No hem parat de treballar i de consultar escames i no hem parat, no hem parat.
3: Anàveu disfressades de peixos. Explica'ns una miqueta el per què.
9: Bueno, la gràcia era de peces, de l'ordinador, anar de peixos, de peces. I era com un joc de paraules que vam pensar alguna cosa perquè ningú repeteixi disfraç amb nosaltres. Llavors vam fer això.
3: Contenta, suposo, no?
9: Molt, molt, molt contenta. La veritat que és el primer cop que pugem i estem supercontentes. Totes.
3: Gràcies. Bon ambient a la 30a edició de la gincana nocturna, que també va comptar amb mencions d'honor sempre esperades, com Jim Brown, No Soy el Stripper, Barceló Ron Club, Aysa CT i Antes Muertas que Sin Birra, tots ells destacant per la seva actitud, col·laboració i també creativitat. Una edició de la gincana nocturna que es va celebrar sense incidents. Ho vam valorar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor de Joventut, Javier Romero.
10: Jo no sé si és perquè és la 30a edició, no sé, però ja jo crec que aquesta edició va néixer amb una força, amb una, no sé, amb una ànima que l'ha acompanyat, penso, des del pregó fins avui. No, fins la prova zero, fins avui, i la veritat és que ha estat espectacular. Avui teníem l'esplanada, on grups mítics l'han omplert, doncs avui la gincana nocturna ha omplert una gran part de l'esplanada per veure aquests premis, i la veritat jo només agrair a l'equip de joventut la feina feta, el voler-li donar encara més, després de 30 anys, una volta una volta més a la gincama i crec que ho han aconseguit tots els grups. Els missatges que han dit des de l'escenari és que agraeixen molt a l'organització tot el que han fet, agraeixen aquests canvis, agraeixen la prova zero i, per tant, no sé, en nom de la ciutat i en nom de l'Ajuntament agrair a tothom el seu comportament, que ha estat molt cívic, molt respectuós. Hem de recordar que, evidentment, és festa major, hi ha proves i la gent s'ho passa bé i, evidentment, es generen a vegades sorolls, però la veritat és que ha estat tot excel·lent, cap incident i els vull agrair a la joventut de Sant Andreu de la Barca, que han estat exemplars i molt respectuosos i que immenses gràcies.
3: L'alcalde Samarillo?
10: Per aquesta edició sí, a lo millor per una altra edició hi ha un altre color que em vol apadrinar, però... La veritat que la gent del supergrup groc ho han fet superbé i per això aquesta menció. No perquè tinguessin la meva cara a la bandera ni molt menys, sinó perquè s'han cohesionat grups diferents. Això també posar un valor a aquesta xarxa que s'ha creat de gent que no es coneixia en aquests supergrups i, per tant, un èxit.
3: Bé, veiem aquí que s'estan fent una fotografia els equips guanyadors. Parlem això dels colors, que també ha estat protagonista aquest any. Molts canvis s'han hagut, i sobretot en una prova zero, que han hagut de treballar de valent els grups, però jo no he trobat cap queixa, sinó agraïts de que haguessin de fer totes aquelles proves durant la setmana.
11: Doncs sí, ja a l'escenari l'any passat vam prometre que a la 30a edició posaríem tots els nostres esforços i les nostres il·lusions per fer-la la més especial, i creiem que així ha estat, perquè creiem que els grups això han viscut, o almenys així ens ho han transmès. Des del primer moment s'han ajudat entre ells, amb aquests supergrups, s'han motivat entre ells, han creat una xarxa maquíssima que no havíem vist mai a Sant Andreu i que per nosaltres és un orgull. Bé, que excel·leix, realment.
3: De les proves d'aquest any, com han estat aquestes proves? Ara sí que ja podem parlar de les proves de la gincana nocturna. Els dies previs, evidentment que no, per no desvetllar cap secret. Ja sabem que tot el que involucra la gincana nocturna es porta en secretisme.
11: Doncs sí, com dic, la planificació ha estat molt extensa en molts mesos i coordinar-nos amb tots els grups de controls per dissenyar una gincana heterogènia, on hi hagués diversitat d'activitats i on hi hem destinat tots els recursos necessaris per fer-la inoblidable, i així ens ho han transmès, que ho han gaudit molt.
3: Lliurament dels premis de la gincana nocturna es van donar a conèixer abans del concert d'Estopaus el diumenge al vespre. Una gincana nocturna que ha arribat a la 30a edició, que ja comença a preparar-se la 31a edició, i queda aquesta ha destacat sobretot per al bon ambient que s'ha viscut i sobretot per la realització de les diferents proves que formaven part de la prova 0, i també distribuir els diferents grups participants, una seixantena, amb diferents colors. Un documental sobre la gincana nocturna recorda també els 30 anys d'història. Documental que està disponible a través del canal de YouTube de Ràdio Sant Andreu i també a través de la pàgina web de l'emissora municipal. I la música va posar punt i final del diumenge de la Festa Major amb un concert doble. Estopaus, grup tribut a Estopa, i també Les que faltaven van. La Festa Major d'aquest any ha tingut un so molt especial el diumenge a la nit, el d'Estopaus, un grup a tribut a Estopa que ha fet aixecar el públic amb un espectacle que barreja fidelitat musical i una passió desbordant per la música d'Estopa. El concert, celebrat a la mitjanit, va transformar la plaça en una autèntica festa popular amb centenars d'assistents corejant cada cançó. El projecte d'Estopaus neix, com expliquen els seus integrants, el Raül, l'Aitor, el Manuel i el Facu, de l'admiració de la banda original.
12: A ver, empezamos con la idea de montar un tributo a los grandes de Estopa, sí, y poco a poco fue desarrollándose. Sí, nos encantan las canciones, nos encanta lo que hacen y cómo no hacerles un tributo.
3: Por tu acento no eres de Cornellá, ¿no?
12: No, pero...
3: ¿Argentino?
12: Argentino y nada, Estopa se escucha en todos lados.
3: ¿De dónde te viene esta pasión por Estopa?
12: De mi padre. Mis abuelos son españoles y mi padre escucha Estopa desde siempre.
3: ¿Y a partir de qué empezó el grupo de Estopaus?
12: Bueno, yo empiezo en el grupo hace 2 años, soy el más longevo de esta formación, y empieza como una forma de homenajearlos, básicamente por la gran música que hacen.
3: Si hablamos de los conciertos que vosotros hacéis con Estopaus, ¿cómo serían esos conciertos? ¿Cómo lo definiríais?
13: pues esos conciertos los definiríamos como una simbiosis, por así decirlo, con el público, en el cual, pues, lo más importante son ellos, obviamente, y intentando homenajear a Estopa, pues, desde la forma más pura y realista que se puede hacer, interactuando mucho con ellos y que ellos canten y se diviertan, que al fin y al cabo son los protagonistas ellos.
3: Cuando hay un grupo tributo, ¿intentáis hacer la copia del grupo original o intentáis también hacer cosas vuestras?
14: Hombre, al final siempre tienes que respetarles, ¿no? Intentar también, sobre todo por ellos y por el público, ¿no? Que escuchen algo lo más fiel, que es lo que quieren escuchar, escucharles a ellos. Pero bueno, pues siempre hay algún detallito, ¿no? Que podemos meter de marca nuestra, pero al final un 95% es Estopa tal cual.
3: ¿Tú el guitarra, no?
14: Sí.
3: ¿Y tú el cantante?
13: Yo soy el cantante.
3: ¿Cuál es la canción que más os gusta interpretar en directo, Estopa?
13: Bueno, a ver, nos gustan todas, pero sí que es verdad que al final, pues las más destacadas terminamos con Como Camarón y Cacho a Cacho, ya para darle un fin espectacular al show, ¿no? Por así decirlo.
3: ¿Alguna canción?
14: Pues va por racha, al final he tocado tanto tiempo, pero últimamente me está gustando muchísimo la de Ojitos Rojos.
12: A mí la que me encanta es Me Quedaré.
15: A mí Rumba Triste.
3: No sé si vosotros habéis percibido alguna vez que entre el público hayan estado los mismos Estopa.
13: No, es algo que...
3: ¿Sería más presión o no?
13: Es algo que nos gustaría muchísimo, la verdad, porque yo me imagino el hecho, de hecho hace poco lo estábamos comentando, de estar dando un concierto de Estopa y que aparezcan ellos. O sea, sería mágico, la verdad.
3: No sé si hoy pasará.
13: Veremos a ver, ojalá.
3: ¿Cómo lleváis las giras?
13: Bien, bueno, sobre todo pues con un ritmo bastante alto, pero la verdad que con mucha ilusión. También destacamos el compañerismo que hay entre todos, que es lo más importante para nosotros también, y sobre todo no olvidarnos nunca de disfrutarlo, ¿no? Que es la esencia.
3: Aparte vosotros los Estopaios, sois un grupo de diferente procedencia, ¿no? Uno de más de Bilbao.
14: Sí, eso es. Al final, bueno, lleva tiempo, ha habido algún cambio. Y pues sí, ahora mismo estamos cada uno de un lado, pero bueno, siguiendo eso, con la esencia de los Estopa.
3: ¿Qué pensáis vosotros de los grupos tributo?
13: Pues de los grupos tributos, al final, bueno, creo que todo es respetable, y sobre todo si todo proyecto se enlaza o se inicia desde una ilusión y desde un homenaje como el que nosotros pretendemos hacer. Creo que todo es respetable y lo disfrutamos mucho, que es lo importante.
12: A ver, si se mantiene y se respetan las calidades musicales de los músicos, estoy de acuerdo.
15: Yo creo que es importante que existan porque es una oportunidad de que mucha gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de poder ver a personas, a grupos que han admirado, porque no hayan podido llegar a sitios donde ellos han podido disfrutarlo, pues... no sé, es una oportunidad bonita para que la música llegue todavía a más gente de la que podría llegar con los grupos originales.
14: Totalmente de acuerdo con ellos, al final la música es música. Es una oportunidad para homenajearles también, para disfrutar nosotros, disfrutar el público. Obviamente, yo soy fiel seguidor de la música que hace uno, la música original. Creo que cada uno tiene esa capacidad de sacar esa creatividad suya, pero entre medias esto es totalmente válido y ahí también hay que disfrutarlo, sobre todo, y dejarse ya de tantas historias y de, bueno, ya está, vamos a gozar, vamos a relajar y ya está, vamos a gozar lo que está tocando esta gente y eso.
3: ¿Cómo sonaría esto, Paus? A ver, un guiño.
13: Bueno, a ver, ¿con cuál nos podríamos lanzar?
14: Aquí falta la guitarra, ¿no?
13: Pues vámonos. Diría, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz.

0: Ojitos rojos me faltan.
1: Després del concert d'Estopaus, les protagonistes van ser les que faltaven. Van a l'escenari central de l'Avinguda Constitució, van oferir un concert amb versions. Vuit noies que reivindiquen les dones dalt de l'escenari amb una festa on van cantar les millors cançons, els millors èxits interpretats i composats per dones.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dilluns de Festa Major també van iniciar-se al Parc Central amb diferents jocs per a nadons, inflables i jocs gegants. I va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'última jornada de la Festa Major Petita engega carregada d'activitats per nens de totes les edats i conclourà amb un espectacle de circ. Els infants de Sant Andreu de la Barca podran gaudir durant aquest últim dia de Festa Major de la seva particular festivitat situada al Parc Central. Aquest dilluns els infants podran jugar amb els inflables, jocs de fusta per a totes les edats per demostrar la seva destresa i les habilitats, i finalment la jornada acabarà amb un espectacle de circ amb artefactes amb rodes, monocicles alts amb cames i bicicletes de totes mides i colors. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha valorat molt positivament la Festa Major Petita d'enguany, sobretot per la gran afluència de nens, nadons i menuts, i els seus pares i famílies.
4: Doncs mira, portem una Festa Major Petita molt participativa, molt massiva de famílies, i els comentaris que ens estan arribant durant tots aquests dies és que els està agradant molt totes les propostes, els materials que s'han seleccionat, i per tant estem molt satisfets. I la jornada d'avui, doncs bé, es presenta amb una mica de temps inestable, i això pot ser que faci que hi hagi una miqueta menys afluència. També potser hi ha famílies que avui ja comencen a treballar, però tot i així el parc té bastant d'ambient. Es pot gaudir molt en família de les activitats, també el no haver-hi potser tanta gent avui. I res, avui el que trobem són jocs per nadons, tenim inflables i jocs gegants aquí al Parc Central.
3: Són 11:45 i el parc és gairebé ple, quasi tots els jocs que estan plens. Com valoreu que hi hagi tanta gent?
4: Doncs molt bé, això vol dir que les propostes que fem des de l'Ajuntament agraden, que és un reclam perquè vinguin les famílies. Avui el que trobem de l'espai de nadons és potser per nadons una miqueta més grandets, que es puguin mantenir de peu. Però bé, hem tingut també divendres i dissabte propostes per molt més petitons, i avui doncs hem fet una mica de canvi. I res, l'inflable també, molta gent, l'inflable sempre és una aposta segura, agrada moltíssim, i bé, esperem que les famílies acabin de passar aquest dia de Festa Major, l'últim, gaudint-ho moltíssim.
3: L'última jornada d'avui es tanca amb un espectacle. Ens pots explicar quin espectacle és?
4: Sí, avui a la tarda, a les 7, trobarem Caroli, l'home roda, que és un espectacle de circ. Trobarem sobretot equilibris amb bicicletes, amb monocicles, i bé, també és un espectacle familiar per totes les edats, i els infants i famílies segur que s'ho passaran d'allò més bé.
3: La Festa Major Petita ha estat l'espai per les famílies, amb els nens i les nenes, de totes les edats, on cada dia hi ha hagut activitats, espectacles i jocs enfocats a un públic que habitualment no es té tan en compte durant les festivitats.
1: La Festa Major de Sant Andreu Barca ha comptat amb la segona edició del concurs de les Calacaixes, i és que Sant Andreu Barca ha viscut un cap de setmana amb una de les activitats més divertides i espectaculars de la Festa Major, el concurs de les Calacaixes. A la seva segona edició, celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal, el dilluns de Festa Major, una vintena de participants han posat a prova l'equilibri, la concentració i la sang freda per aconseguir aixecar la torre més alta de caixes de cervesa i coronar-la amb èxit. El gran protagonista de la jornada ha estat Pau Olego, jove santandreuenc de només 13 anys, que ha aconseguit superar la resta de concursants i emportar-se la victòria, aconseguint pujar a 33 caixes. Bé, estem amb Pau Olego. Pau, quants anys tens?
5: 13.
1: 13 anys. Quantes caixes has pujat?
5: 33.
1: 33 caixes. Com ho has fet? Com ho has viscut?
5: Pues no sé, jo anava pujant i pues eso, que anava pujant i no parava.
1: Però hem vist que no t'has posat gens nerviós, eh?
5: No, jo estava nerviós, però no nota.
1: Com ho has controlat? Quina tècnica has fet servir per pujar tantes caixes?
5: Pues la que fan tots, però com sóc petit i peso poc, pues...
1: Home, això t'ha donat facilitat, no?
5: Sí.
1: De totes maneres, clar, són 33 caixes, estaves molt amunt, eh? Miraves al terra o no? Intentaves no mirar?
5: No, sí que mirava, però m'agrada.
1: Estàs content?
5: Sí.
1: Segurament guanyaràs, no?
5: No sé, segurament hi hagi algú que em superi.
1: Doncs finalment no l'ha superat a ningú i Pau Lego s'ha coronat en aquest segon concurs d'escalacaixes de Festa Major. De fet, amb una habilitat impressionant i calma sorprenent per la seva edat, Pau Lego ha aconseguit apilar més caixes que ningú abans de que la torre cedís, mantenint-se dempeus a la cúspide davant de l'aplaudiment del públic. Hem parlat amb Cristian Monilla, que és de l'empresa Escalabirres Airlandry, perquè ens expliqués i ens donés més detalls en què consisteix l'escalacaixes.
6: L'escalabirres és una activitat doncs, una mica estranya, però és molt divertida. On consisteix en pujar caixes de cervesa el més amunt possible.
1: Aquí tenim una grua muntada, no? que ajudarà també les persones que participin. No?
6: Sí, tenim una grua muntada per assegurar-les amb l'arnès i amb corda i grigri perquè pugui pujar uns 12 metres.
1: Quines característiques han de tenir les persones que vulguin participar i que participen a l'escalabirra?
6: El més important és agilitat i equilibri, sobretot l'equilibri perquè és una activitat on si no tens equilibri te'n vas cap a baix.
1: Demaneu algun requisit pel que respecta doncs, la roba, les sabates, bamba?
6: Bueno, les sabates han la punta de ser el més fina possible, perquè si no, no t'entra el forat de la caixa, però per lo de més has d'estar còmode, però l'únic són les sabates, perquè si ho fas descalç fa molt de mal.
1: Quantes caixes porteu avui a Sant Andreu de la Barca?
6: Avui portem 35 caixes, a veure si les pugen.
1: Quan seria més o menys el rècord habitual?
6: El rècord jo no l'he vist, però per lo que m'han dit els companys, 36 caixes.
1: Pràcticament el que porteu avui aquí.
6: El que portem avui, sí, a veure si ho aconsegueixen.
1: Ningú ha aconseguit pujar totes les caixes, però sí que han pogut parlar amb d'altres dels participants. Estem amb Adrià González, participant d'aquest escala caixes. 28 caixes has pujat, déu-n'hi-do, no?
7: Sí, la veritat és que el que més ha costat no ha sigut pujar totes les caixes, sinó que ha sigut veure-se-les. No, bueno, és la segona vegada que ho faig, perquè bueno, hi ha un pique sempre entre la meva germana i jo, a veure qui fa més caixes, i bueno, ara 28 caixes no està malament, però bueno, ara veurem què fa la meva germana.
1: Adrià, què es necessita per poder participar a l'escala caixes? Com vas pujant caixa a caixa, què penses? Quina és l'estratègia que tu utilitzes?
7: Bueno, molta coordinació, perquè al final no pots perdre ritme. Al final puges un peu, un altre peu, la mà, agafes la caixa i això ho vas repetint. I, bueno, i al final no te n'adones, però vas pujant molts metres i al final la base està superjuny i el més complicat és mantenir-se bueno, estable allà dalt de tot i que no bufi cap bafarada de vent, perquè si no ja vas al terra.
1: I quan comencen a tremolar les caixes, aquí perill, no?
7: Sí, hi ha molt de perill i ja, bueno, t'has de concentrar, a relaxar i, bueno, i que tot surti bé, perquè si no, ja estàs al terra un altre cop.
1: Segona edició de l'Escala Caixes a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. Pau Lego, de 13 anys, ha estat el guanyador d'aquesta edició.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fins aquí el Via Directa d'estiu d'avui. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa, on avui hem tornat a reviure la Festa Major 2025. D'aquí una setmana tindrem la Festa Major 2026, que la tornarem a viure gràcies també a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquest Via Directa d'estiu. Avui en el Via Directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquest Via Directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No, I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hagués estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer-ho, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltava les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també, eh?
1: Sí, la crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia, vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picademans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

0: directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar al mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga?

0: haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela. Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron 2 meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto en serio, la película?
0: Sí, he visto 2 veces y media.
1: 2 vagas y mitja.
0: Sí, la vi en Tallinn. La vi en Tallinn, en Málaga la vi a medias, porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20, 30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio. Y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal... No tengo nada de nervios en esas cosas. Está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte... Eso no me lo habían dicho. Pero como ya venía preparada desde la mañana... Ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película. Y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró. Dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día siguiente... Espera. Sí. Ay, no, sigo. Sí. Ay, al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, i com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en susto?
0: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach... La teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
0: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
0: Me prepararon... Claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara. Porque... Claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Júlia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no? Tot el drama d'aquest personatge, no?
0: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren en aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
0: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
0: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
0: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar. Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social. Que aporta algo y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat a Chiara Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
0: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat sí. En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una Chiara amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Chiara diferent, no? De dir,
0: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
0: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, no?
0: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, ¿y vas hasta los premios, coña?
0: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
0: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invirent, estoy aquí nominada,
0: ¿no? Gaudí, me saqué, ¿no?, una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invirent,
0: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... No lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint, i no només amb la interpretació de la Buena Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
0: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
0: No paro. A mí me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
0: sí.
1: no? Com creant històries. No?
0: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo, y ya el 11 me fui a Málaga. O sea que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso. O sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
0: sí.
1: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? Que aniràs seguint, no?
0: Sí, m'encanta este tipus de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Chiara?
0: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no?
0: Sí.
1: Hi ha tot un camí per endavant de...
0: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
0: sí.
1: que has après molt i en molt poc temps, no?
0: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
0: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. le dije, unas bambas Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has de portar tu també, no?
0: Claro, les tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambes, aquestes, però amb el teu nom, no?
0: Sí, sí.
1: Ja tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
0: Sí, ha sigut un
1: honor. Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
0: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema, y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%, y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito, que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%, porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo, pero no me podía perder esa oportunidad, y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
0: Sí.
1: Doncs Chiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula, la tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer. La que vam fer aquí a la ràdio?
0: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
0: a veure la
1: Buena Hija amb Chiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Chiara, que et vagi molt bé.
0: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn, i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és a escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes?
5: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
5: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys Ràdio Sant Andreu. El mes d'abril va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
6: Doncs la valoració que faig és doncs, que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que he fet, que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent bueno, que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que, bueno, que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs, mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
6: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
6: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la. I a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
5: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
6: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
5: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
6: Sí, correcte. Des de I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
5: De cara al futur, com el veieu, el futur?
6: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
5: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
7: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
5: Professor i, a més, director d'aquesta escola. Eh?
7: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant poc a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
5: Avui, en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
7: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde, Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
8: Per ma mare i ma tieta.
7: Sí, Yolanda Gavara Albar.
8: Molt bé.
5: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
7: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
5: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments, amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
7: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, de tota Espanya. però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
9: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com a alcalde, com exalumne avui, a la celebració del 50è aniversari, apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
10: Bueno, records, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, eh? No de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, en la meva promoció hi havia tres classes, diguéssim, per curs. El següent eren dos, el següent eren tres, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
9: Heu trobat molt canviat a l'escola?
10: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'agrada.
7: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
9: Per 50 anys més, no?
7: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
10: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
11: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidi res.
9: Un discurs molt emotiu. No?
11: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
9: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
11: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
9: Això diu molt de l'escola, no?
11: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
9: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
11: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
9: Ara estàs jubilada?
11: Estic jubilada.
9: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
11: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, eh? No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
9: I es necessita aquest punt de vocació, eh?
11: Jo sí. La veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
12: 30 i tantos.
1: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
12: Oi, pues, tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
13: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a faltar. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, els nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
14: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejà, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
1: Què heu pensat avui?
14: No, fa 20 anys que m'he jubilat.
1: 20 anys que es va jubilar, quan heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
12: Pues jo, del primer dia que vaig venir aquí, em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent. I després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
13: Sempre acompanyes i ha sigut com família.
14: En aquella època estàvem molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
12: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola. Si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
1: El que estic veient...
12: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
1: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat que molt bé, no?
12: És el col·legi. El nostre col·legi, Àngel Guimarà, sí, clar.
14: Altres coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, També hem tingut les nostres, però, bueno, ho han superat tot.
1: Com eren els alumnes de llavors?
12: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí. Molt més que ara, eh?
14: 35, sí. Quan van arribar, 35.
12: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar sí. Molt a gust amb les famílies.
13: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
1: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
13: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
12: Molts anys jubilada, ja.
13: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
1: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
12: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
13: Il·lusió, exacte.
12: Si no pot ser. I després els pares i els nens que els professors tinguin respecte.
14: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament. Sí. I res.
13: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals, vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció-demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs, t'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar-te a un classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piro, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que és de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot. Ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, yo igual, a día de hoy segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
7: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària i també ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I, per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment, quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no?, cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una ha de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'un...

0: He estat amb un equip d'atenció primària, Vinyets, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de dues a tres. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força, com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa, i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I bueno, vaig entrar celebrant el Nadal, i després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que hi ha ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh? Perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte, i la veritat és que em va entusiasmar.
1: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
0: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan... com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.

0: tant, són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys. Per tant, ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment, sens dubte, més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
1: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiaven molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començava amb l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunta direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
0: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
1: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant percent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, doncs, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP, per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material i tot, bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar en els domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
0: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, ja han dit moltes ocasions i de forma també pública i a les entrevistes que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia, hi ha, a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, quasi. Però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament doncs gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys es jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no es jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
1: Sí, bueno, el tema del deganat van ser dos anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia dues nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només dos anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu em veia menys i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
0: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
1: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades els metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
0: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
1: Sí.
0: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Sí, clar, aquest...
0: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
1: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
0: Un altre referent més, eh?
1: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també amb dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no?, que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
0: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
1: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no?, el que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. a la ciutadania que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
0: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
1: Perfecte,
0: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui, en el via directa d'estiu, escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No, I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hagués estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer-ho, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic, i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltava les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, s'ho dieu Los Casetes, no?
2: Sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picademans, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
0: Sobre els 40 anys d'història de Teatre Andreu n'hem parlat amb Manolo Balín, un dels membres històrics de la companyia de teatre Teatre Andreu.
5: Bueno, tocava hacer algo importante. En este caso ha sido algo que ha creado alguien del grupo. No es un musical como hemos hecho como Ren o como Legally, sino que va en torno a la música, que tiene la total importancia de la obra y en este caso la música de los festivales de Eurovisión.
0: D'aquests 40 anys d'història, quin és el llegat que creieu vosaltres que heu deixat a Andreu a Sant Andreu de la Barca?
5: Ostras, nos gustaría que hubiéramos sido capaces de acercar el teatro a la gente del pueblo al máximo posible y que gracias a eso esa gente pudiera ver obras de teatro en cualquier sitio, pero que le llamara el teatro y que a partir de ahí le gustara, como nosotros no creo, pero le gustara el teatro.
0: Home, yo creo que aquest objectiu sí que l'heu aconseguit, ¿no?, durant 40 anys.
5: Nos encantaría que hubiera sido así. Hombre, sí, tenemos bastantes seguidores cada año, ya se van viendo. Hoy está el teatro prácticamente lleno, ayer estaba casi lleno a pesar del fútbol que nos obligó a cambiar la hora. Pero muy bien, muy bien.
0: 40 anys d'història, més Teatre Andreu com una gran família, han passat molts actors i actrius durant aquests 40 anys. Alguns encara continuen des de l'inici, com és el teu cas, l'Eugènia Gringeli, doncs, que també és habitual de Teatre Andreu, i s'han anat incorporant noves generacions.
5: Eso siempre, cada año pasa, entra gente nueva. Hay alguna gente que marcha. Los últimos años no está marchando casi nadie, gracias a Dios. Pero va entrando gente nueva, va trayendo formas nuevas de hacer, vamos integrándolas. Una de las cosas buenas que tiene nuestro grupo es que integramos gente de muchas edades. Hay gente de 81 años como Eugenia o como Ferran, que tiene también 80 años, y gente de 16 años, de 18, de 30, de 50. Eso es una de las cosas buenas que tiene el grupo y lo estamos consiguiendo.
0: De cara al futur, quin missatge donaries?
5: Pues esperanza. Ya estamos, acabaremos esta, vamos a preparar la siguiente, que la queremos hacer para el año que viene, algo más pequeñito, y ya tenemos elegida el año que viene. Muy felices.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz, que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival?
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Yo pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això sí. És el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi

0: I quin, com és la sensació d'anar al, al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en sostó?
1: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
0: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
1: Sí.
0: Com et va preparar, Tamara?
1: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque, claro, Julia tiene tanto cuidado, con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella, emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
0: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora, doncs, estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no?, tot el drama d'aquest personatge, no?
1: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
0: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que han anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
1: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
0: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
1: Mucho.
0: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
1: Sí, sí, sobretot que la peli haga pensar, y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine, y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
0: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
1: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
0: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
1: sí.
0: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara... amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una quiera diferent, no? De dir,
1: totalmente.
0: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
1: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
0: Sí que has fet molts contactes, ¿no?
1: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí... una experiencia increíble.
0: Bueno, ¿y vas a estar a los premios Goya?
1: Sí.
0: ¿Cómo va a ser la experiencia?
1: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
0: Has començat agafant notes i a veure si la invinent, eh? Estic aquí nominada, no?
1: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
0: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invinent, eh?
1: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto, porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... Per no si, lo sé, voy si, fluyendo.
0: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint, i no només amb l'interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
1: sí.
0: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
1: No paro. A mí me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
0: Tant sigui interpretant, com dirigint,
1: sí.
0: ¿no? Com creant històries. ¿No?
1: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo, y ya el 11 me fui a Málaga. O sea que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso. O sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
1: sí.
0: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, ¿no? I que també permet això que diem abans, reflexionar, ¿no? Per tant, aquesta seria la línia, ¿no? Que aniràs seguint, ¿no?
1: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
0: On t'agradaria arribar, Kiara?
1: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
0: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
1: Me queda mucho por aprender.
0: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
1: sí.
0: que has après molt i en molt poc temps, no?
1: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
0: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
1: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
0: Per tant, les has portat tu també, no?
1: Claro, las tengo que llevar yo también.
0: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
1: Sí, sí.
0: Ja tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
1: Sí, ha sigut
0: un honor. Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
1: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
0: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
1: Sí.
0: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer... la que vam fer aquí a la ràdio?
1: Sí, sí, fue de las primeríssimes.
0: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Igualmente.
0: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10, tothom al cinema
1: a veure
0: La Buena Hija amb Kiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
1: Gràcies per invitar-me.
0: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn, i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament, que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquests 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora, perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural, que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i amb un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució, amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor, perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula, i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu, perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai... no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta, doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més, de murals, d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els dius, què els diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes, perquè és una cosa molt propera per a ells, ja que els veuen als carrers i sempre els crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys, que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona, perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera. Llavors, per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí en els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme, doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: Via Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
0: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
0: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que nosaltres ens dediquem és vocacional.
0: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
0: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
0: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
0: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors. 10 a l'escola antiga Maragall, però després escoles pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
7: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
7: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
8: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
8: Molt bé.
7: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
7: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
7: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne, també. Com alcalde i com exalumne avui, a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director, Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
9: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director, abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
7: Heu trobat molt canviat a l'escola?
9: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'aïna.
6: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però, bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
7: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
9: Tants com facin falta.
0: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
8: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
0: Un discurs molt emotiu. No?
8: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
0: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
8: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això et gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
0: Això diu molt de l'escola, no?
8: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
0: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
8: Doncs pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
0: Ara estàs jubilada?
8: Estic jubilada.
0: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
8: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
0: I es necessita aquest punt de vocació, eh?
8: Jo sí. La veritat que sí.
0: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimerà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimerà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimerà?
10: 30 i tantos. 30 i tantos.
0: Quin record se té de l'Àngel Guimerà?
10: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
11: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a faltar. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
12: Pues sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
0: Què heu pensat avui?
12: No, fa 20 anys que m'he jubilat.
0: 20 anys que es va jubilar? Quan? Quan heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimerà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
10: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
11: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
12: En aquella època estàvem molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
10: Fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
0: El que estic veient...
10: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
0: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
10: És el col·legi, és el nostre col·legi, Àngel Guimerà, clar.
12: Altres coses dolentes, tot no ha sigut flors i violes, també en tinc les nostres, però bueno, ho han superat tot.
0: Com eren els alumnes de llavors?
10: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara, eh?
12: 35, sí. Quan van arribar, 35.
10: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
11: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
0: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
11: Sí, sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
10: Molts anys jubilada, ja.
11: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
0: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els donaríeu?
10: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
11: Il·lusió, exacte.
10: Si no, no pot ser. I després els pares i els nens que amb els professors tinguin respecte.
12: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament i res.
11: Per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tous, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que fessin mones de Pasqua.
2: Sí. Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té ve algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir tres o quatre vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció, demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent el lice amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir. La plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, em deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no, no vols sàpiga per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot. Ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
1: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco. Molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
6: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
7: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
6: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
7: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a 6è de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària i també ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com dèiem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I, per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment, quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no?, cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una ha de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de

0: que tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començava amb l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva.

0: i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim a l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, doncs, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, i han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai, des d'aquí la ràdio, us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia, que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi ha a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys es jubila de la direcció, eh? Però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no es jubila dels, d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Ajudar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i un referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava. Això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals ha d'afrontar l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just a l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu, o sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, a més, s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme, la consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més, a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la Carmen, la doctora Carmen Cabeza, sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament, o sigui, també vam tenir, crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons, i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort, sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.